0: el llibre també. Imma, enhorabona, t'ho haig de dir.
1: Gràcies.
0: Això t'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi i sobretot ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure, ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
0: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
4: Moltes gràcies, Mònica.
0: Jordi Fenosa, Tatai, L'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar. I que meravellós, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
4: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé, casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors, jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró. I en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo, un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX, on es veia els cossos d'una parella, d'una noia i una dona, i clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cullo i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells, potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament, les encaixo, encaixen perfectament i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900-1910 bé, jo naturalment me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint i se m'engega alguna cosa, no? I començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona. Visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé, i vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els vaig convertir en els protagonistes de l'estació sense tren.
0: Una família que al final, bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, a banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
4: No. No, la és una història doble. Tu abans has parlat que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona i anar, tornar al poble de la seva infantesa, amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens resulta molt, ens dona molta llibertat treballar amb pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. És clar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda, poble.
0: Està enfadada amb el món.
4: Està molt emprenyada, esclar.
0: I és el merda poble, i ja veurem com anirà. Com anirà evolucionant el tema del merda poble, el deixem aquí. Mm-hmm. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mida que van passant els dies, s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'hi he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
4: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gossava, perquè jo no parlo així, no? Jo sóc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar versemblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre 15 anys de Tarragona. No vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
0: Doncs a mi, jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, que, Conco. Que ara feia molts dies que no llegia, no?, el Conco.
4: Home.
0: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia, el de Conco. Mm. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
4: clar,
0: també.
4: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no? Més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no? Músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no? Naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu... Ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909 amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com... Cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
0: Molt, molt dura, I m'agrada molt aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir... no puc queixar-me tant. Em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
4: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves d'avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira, pobra, no... Home, no, no. Aquí no, no, aquest moralisme no, no, no el volia, però, en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, eh? També val per nosaltres.
0: Bueno, va per tots perquè a vegades ens oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada peus a terra de dir no oblidem tot el que hem passat. No, no és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
4: Sí, sí. I bé, perdó, ara hem anat a ficar de peus a la galleda perquè hi ha coses que no es poden dir, però esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
0: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric i l'has fet sempre des de la mirada, no?, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més a més. Mm. L'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes... O sigui, sí, com patia la base,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia amb unes condicions infernals perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes i per això contínuament hi havia guerres colonials en del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades. No? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo, a mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva família.
0: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt... Bé... Per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes... Exacte. És que magníficament, no? Sí. Cada una de les escenes.
4: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssima, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós. No?
0: Bé, a Can Panisello ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. Jo penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
4: Sí.
0: Oh, quin símbol més magnífic, el de les escales.
4: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
0: Que havien de netejar les minyones.
4: Sí, jo he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de l'aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poca, una família de nous rics que es construeixen una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que, si la deixessin, seria una gran artista. Però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. És un, per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè a més, com he dit, jo soc dibuixant, el material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig. No puc evitar-ho, quan veig aquarel·la, quan veig pincell, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació, no?
0: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids. Bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no, de veure l'Elvira, no, que com es fa conscient de la vida, no us podeu perdre quan llegiu la novel·la. El moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
4: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
0: Què dius?
4: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobats amb aquella mena d'insult, bueno, això sí, això està relatat que va ser així.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
5: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la Generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la Generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
8: Nom: Generosa Cortina Roig.
9: Dia d'entrada al camp de concentració:
8: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
9: Matrícula:
8: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan l'afera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure. I, efectivament, hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud. I els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs van el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa. En direcció

0: 17. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
1: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
0: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
2: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
3: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
0: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
2: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
3: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la generosa.
4: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
0: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades

0: marxes de la mort.
1: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que, si no avançaves, et mataven. Et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
1: De fet, la generosa va tenir sort de les seves companyes. La generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar, que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
3: La generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
4: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, doncs, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen generosa allí, li diuen graciosa o així. No li diuen, perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
5: No, l'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos, sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí, perquè si no, ves mort. No s'aguantava dreta.
4: No s'aguantava.
5: No podia estar morta.
4: Sí.
2: Però la graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
1: Després de tota aquesta marxa de la mort, la generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
1: La generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces, perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
1: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
3: La generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Soldevila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
1: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I llavors mor de malaltia.
2: La generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Soldevila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
1: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat, Però no, no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre, aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé. La pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anàvem cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir, sí, sí, embolicada amb una manta, perquè era el, va ser al març del 20, clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Ester Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
3: L'exconsellera de Justícia, l'Ester Capella i Ferrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
0: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
3: Els germans Soldevila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
1: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
1: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat doncs, fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces, va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnor Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la Generosa Cortina Roig.
7: Nom:
8: Generosa Cortina Roig.
7: Data:
8: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
7: Situació:
8: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse i Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Radio Arenys, música, música, música. Radio Arenys és la primera en música.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4-foot kick drum pounding in my head.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
3: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i a la banda sonora de la nostra vida. Per cert, avui serà l'últim dia que toquem l'any 1974. Jo ja friso per començar a tocar l'any 1975, l'any de la mort d'en Franco, de la inauguració de la Fundació Miró a Barcelona, ei, de l'estrena de la pel·lícula on María José Cantudo protagonitza el primer nu integral de la història moderna del cinema espanyol.
4: Quina cosa que acabes de dir, un nu integral.
3: Sí. Sí, sí, sí. I l'any en què Lluís Llach va treure el disc Viatge cap a Ítaca. I en Cisa, qualsevol nit pot sortir al sol. Ja tenia moltes ganes de posar temes d'en Cisa.
5: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
3: Bé, doncs l'any 75, com que va treure el disc, en posarem molts. Però primer siguem ben educats. Per tant, bon dia, Anna Cucurull.
4: Molt bon dia, Montse Comí.
3: I a la part tècnica i a la direcció musical, no se'l sent, però hi és. Bon dia, Joan Garcia.
4: Bon dia, bon dia.
6: Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita.
4: Doncs anem per feina i entrem ja a la nostra particular càpsula del temps. L'any 1974, essent l'alcalde Mariano Salmerón López, amb el regidor Enrique Clavel i el gerent del Servei Municipal d'Aigües, Antonio Marzoa, Arenys vivia una situació crítica pel que fa al subministrament d'aigua. Els pous i les mines que tradicionalment havien abastit el municipi començaven a quedar secs, incapaços de respondre a una demanda creixent.
3: Caram, que em vas d'embalada. Espera, espera, espera, deixem escoltar ara un tema musical i veurem després què va passar amb el tema de l'aigua. Per cert, que la setmana anterior vam acabar amb un tema que no vam poder acabar d'escoltar i ara sí que vull sentir-lo sencer.
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest tema es va publicar el 1974. El seu intèrpret és Terry Jacks, cantant i productor canadenc vinculat al pop melòdic i al folk, que va assolir una fama internacional amb aquest tema, Seasons in the Sun. És, de fet, una adaptació en anglès d'una cançó original del cantautor belga Jacques Brel, titulada Le Moribond. Jacques en va suavitzar el to, la va convertir en una balada nostàlgica sobre l'amistat i el comiat. La cançó, evidentment, va ser un èxit mundial. Va arribar a número 1 en els països com Estats Units, el Regne Unit, i es va convertir en un dels senzills més venuts d'aquell any. Una curiositat. Abans de gravar-la ell mateix, Terry Jacks havia produït una versió per als Beach Boys, però finalment va decidir interpretar-la ell personalment. I aquella decisió el va portar directament a l'èxit.
2: Tornem al tema de l'aigua, o la manca d'aigua a Arenys, durant l'any 1974. Davant l'esgotament dels pous i les mines, les restriccions d'aigua es van convertir en una mesura habitual a Arenys i a molts municipis del Maresme durant els anys 60 i 70. El subministrament no era continu. S'organitzava per sectors del municipi i s'alternava per dies, de manera que hi havia zones on només tenien aigua en unes hores concretes o en jornades determinades. Aquesta distribució per torns permetia garantir un mínim d'abastament general, però comportava també problemes de pressió i d'irregularitat en el servei.
1: Encara me'n recordo jo d'uns crits que jo crec que devien ser molt més tard, que baixàvem en manifestació. Marsoa, escucha, el pueblo no se ducha.
2: Sí, sí,
1: però
2: sí,
1: jo crec que devia ser bastant més tard, això,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: En fi, que davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va impulsar mesures urgents per garantir el subministrament. La més destacada va ser la construcció d'un nou pou, inaugurat la nit de Reis de 1974, que va permetre augmentar de manera significativa la disponibilitat de l'aigua. Amb una profunditat aproximada de 50 metres i una capacitat de producció elevada per l'època, aquest nou recurs va suposar una millora immediata en el servei i va contribuir a reduir les restriccions. Tot i això, la solució continuava dependent d'aquells aqüífers locals, fet que va evidenciar que el problema de fons, és a dir, la limitació estructural dels recursos hídrics, no quedava del tot resolt i anticipava la necessitat, en anys posteriors, de connectar-se a sistemes d'abastament més amplis a escala comarcal.
2: Aquest problema s'explica en gran part pel fort creixement demogràfic que va experimentar Arenys i el conjunt del Maresme a partir dels anys 60. En només una dècada, la població d'Arenys de Mar va passar d'uns 6.600 habitants l'any 1960 a més de 8.300 al 1970 i va continuar augmentant en els anys següents. Aquest increment va venir lligat a un intens desenvolupament urbanístic amb noves construccions d'habitatges i l'arribada de nous residents. El ritme de creixement va superar la capacitat de les infraestructures existents, especialment pel que feia a l'abastament d'aigua.
1: I és que, paral·lelament, també aquest creixement va transformar el territori. És a dir, la progressiva urbanització va comportar la pavimentació de carrers, la construcció sobre terrenys abans permeables o l'asfaltat de la riera, que va deixar de funcionar com un espai natural d'infiltració. Aquest procés va reduir la capacitat del sòl per absorbir l'aigua de pluja i recarregar els aqüífers subterranis, dels quals depenien, doncs, les mines i els pous. En un territori com el Maresme, caracteritzat per rieres estacionals i recursos hídrics limitats, aquesta pèrdua de recàrrega natural va accentuar encara més la crisi d'abastament.
2: En aquest context, la instal·lació de comptadors d'aigua a les llars representa un canvi important en la gestió del servei.
1: Mira, fins aleshores no n'hi havia de comptadors.
2: No, però eren 60, van començar, però va ser realment quan els vam fer, de veritat, en quantitat, va ser a partir dels anys 70. Fins aleshores, el consum es controlava de manera aproximada, sovint amb tarifes fixes o sistemes poc precisos que no reflectien l'ús real de cada habitatge. Amb la introducció dels comptadors, que es generalitza a partir dels anys 60 i sobretot dels 70, en molts municipis, es pot mesurar el consum individual i establir un sistema més equitatiu i eficient.
1: I pagar.
2: I pagar més o pagar menys, sí, amb això es va regular força bé. L'aigua ja es pagava abans, però amb aquests nous mecanismes es passà a una gestió més moderna, basada en el control, l'estalvi i la responsabilitat dels usuaris.
1: Ai, el control serà la paraula clau aquesta.
0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: Hem tingut un moment de repòs amb aquest tema melòdic típic dels anys 70. Són The Hollies i la cançó que van popularitzar, a veure si ho dic bé, The Air That I Breathe, publicada el 1974. Aquesta joia no és original del grup, no. La van escriure entre l'Albert Hammond i en Mike Hazelwood i ja havia estat enregistrada abans per Phil Everly. Però va ser aquesta versió de The Hollies la que la va convertir en un èxit internacional amb aquesta atmosfera suau i melancòlica que la fa absolutament atemporal.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: Seguim amb el passat recent. L'any 1974, mossèn Josep Maria Cardelús i Pons, fill d'Arenys de Mar, va ser nomenat vicari general del bisbat de Girona.
1: Déu-n'hi-do.
3: Un dels càrrecs més importants dins de l'Església diocesana. Mossèn Cardelús havia tingut una trajectòria acadèmica i pastoral impressionant. Després d'estudiar al seminari de Girona, va ser ordenat sacerdot a Sant Pere del Vaticà, el 1956, i va continuar els seus estudis a Roma, obtenint llicenciatures en dret canònic i dret romà. També es va formar en dret civil i filosofia i lletres a Barcelona i Saragossa, combinant coneixements jurídics i espirituals.
1: Mare de Déu, em marejo només de pensar en tots aquests títols. La seva carrera diocesana va ser molt àmplia. Va exercir com a notari de la Cúria, conciliari de les guies de Sant Jordi, fiscal diocesà, vicari episcopal de l'Empordà i després com a professor de dret canònic, jutge provisor, vicari judicial i jutge auditor del Tribunal de Testaments i Pies Fundacions. És que m'amareixo només de pensar en tots aquests càrrecs i el que representen, que confesso, confesso, no ho sé exactament,
3: no,
1: però de vestir,
3: tampoc,
1: vesteix
3: tampoc.
1: Molt, eh?
3: Molt, molt, molt, és molt fort, eh? Tants noms, no...
1: No tinc ni idea de lo que feia, però vesteix moltíssim. Va dedicar tota la seva vida al servei de l'Església i de la comunitat i va morir el 31 d'octubre del 2015 a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.
3: I si fem un salt fins a l'actualitat, podem fer una connexió molt interessant amb una altra figura coneguda per nosaltres, mossèn Joan Soler, anterior i recordat, estimat i admirat rector de les parròquies d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar durant uns anys. Ha estat anomenat recentment vicari general del bisbat de Girona, el mateix càrrec que va ocupar mossèn Cardelús el 1974. Justament, per això ens va deixar.
1: Sí, senyor. Va marxar aquest any passat amb... Bueno, mig... Jo crec que tothom l'estimava molt, a mossèn Joan Soler.
3: Si més no, era molt obert.
1: Molt, molt, molt, molt. Hem perdut una bona persona. L'ha guanyat el bisbat de Girona, però l'hem perdut nosaltres. I ara, per entendre millor per què el càrrec de vicari general del bisbat de Girona és tan rellevant, ens hem d'imaginar què comporta. El vicari general és la mà dreta del bisbe dins tota la diòcesi. S'encarrega de coordinar totes les parròquies. S'assegura que els rectors i mossens segueixin les directrius del bisbat i que la vida religiosa de cada comunitat sigui coherent i organitzada. Quan el bisbe no pot presenciar determinades decisions o actes, el vicari general actua en el seu nom.
3: A més, el càrrec té un paper molt important en la supervisió judicial i administrativa. El vicari general participa en casos de dret canònic, tribunals diocesans, finances, fundacions religioses i fins i tot en la resolució de conflictes interns. També és qui representa el bisbat en actes oficials, reunions i cerimònies i es converteix en la cara visible del bisbe quan cal.
1: En resum, aquest és un càrrec que combina responsabilitat, confiança i poder dins de l'Església. I això explica per què figures com mossèn Cardelús i mossèn Soler, amb les seves trajectòries exemplarment formades i dedicades, van ser escollits per ocupar-lo. Per cert, que mossèn Cardelús i Pons era parent directe dels germans Pons Arnau Cardelús, respectats veïns d'Arenys.
4: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: La cançó que hem sentit és Honey Honey, publicada el 1974 com a part del seu primer àlbum, Ring Ring. Tot i que no va ser el primer gran èxit internacional d'ABBA, sí que va començar a consolidar el seu estil característic i el seu so inconfusible. Honey Honey parla d'una relació amorosa plena de dolçor i emoció amb un llenguatge molt lleuger i juganer. És molt típica del pop alegre de l'època.
2: El 12 de setembre de 1974, una data que va sacsejar Etiòpia, l'emperador Haile Selassie va ser deposat després de més de 40 anys de govern. Però qui era realment aquest home que molts consideraven gairebé una divinitat?
1: Doncs mira, Haile Selassie va néixer el 1892 com a Rastafari Makone, no sé si et sona, Rastafari, dins d'una família noble propera a la dinastia salomònica que afirmava descendir del rei Salomó i la reina de Saba. Quan va ser coronat emperador el 1930, va adoptar el nom de Haile Selassie I, que en amharic, que és la llengua d'Etiòpia, significa força de la Trinitat, cosa que reforçava la seva autoritat espiritual dins de l'església etíop, que és cristiana, si no recordo malament.
3: Also, only respect recovered from an illness. I decided to come myself to defend the cause of my people.
2: Durant el seu regnat, va intentar modernitzar el país amb reformes polítiques i educatives, tot i enfrontant-se a la fam, pobresa i tensions internes. La seva figura es va fer llegendària especialment pel moviment Rastafari, fundat a Jamaica, que el considera una encarnació del Messies, símbol de resistència, dignitat i unitat africana.
1: Bé, hauríem d'aclarir, però, que Haile Selassie, ell no es va considerar mai diví, ni tampoc no es considerava un Messies. Ell es veia com un emperador i com un líder religiós dins de la tradició ortodoxa etíop. La veneració Rastafari va ser una interpretació posterior de la seva imatge i del seu llegat. Avui, encara que Etiòpia se'l recordi com una figura històrica i com un líder nacional, els rastafaris sí que el veneren com a guia espiritual i mantenen viva la seva llegenda arreu del món.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Doncs això era la màgia del cinema i la música europea, amb Mireille Mathieu, la veu francesa que va enamorar generacions, la meva inclosa. Aquí l'hem sentit en La Califa, del seu àlbum Canta Morricone, on per primera vegada no canta en francès, sinó en italià. I interpreta amb sensibilitat el tema composat pel gran Ennio Morricone per a la pel·lícula homònima de 1970. I combina melodia cinematogràfica amb la seva interpretació elegant i dramàtica. De fet, escoltar Mireille Mathieu és posar-se la pell de gallina.
2: Ja pots ben dir-ho. Per acabar aquest recorregut pel 1974...
1: Almenys per aquesta setmana...
2: Almenys. Fem un salt a la petita pantalla i a la televisió infantil. Aquell any, Televisió Espanyola va estrenar la sèrie Pipi Calces Largas.
1: Ui, com me'n recordo!
2: Sí?
1: I tant que sí!
2: Que era divertidíssima. Basada en els llibres de l'Astrid Lindgren, que ja des dels primers capítols va captivar nens i nenes amb les aventures impossibles d'aquesta noia tan particular.
1: Amb els seus característics cabells vermells, aquelles trenes que portava que semblava que tinguessin un filferro, de tan amunt que les...
2: Sí, sí.
1: Els mitjons llargs i una força i una imaginació sense límits, Pipi es va convertir ràpidament en un símbol de llibertat i de diversió per als espectadors més petits.
2: L'estrena va ser tot un esdeveniment televisiu i encara avui Pipi Calces Largas es recorda amb efecte pels espectadors de llavors i pels nous públics que han descobert la sèrie en repeticions o en versions digitals.
1: A Espanya, la sèrie es va estrenar el 9 de novembre de 1974 i va generar molt de merchandising, com nines, cromos, disfresses i còmics, i va ser repetida diverses vegades, ja que va tenir una acollida molt forta i també molt duradora.
2: A nivell internacional, la sèrie original sueca Pippi Landström...
1: És veritat, es deia Pippi Landström.
2: Sí, va ser exportada a diversos països d'Europa, incloent Holanda, Finlàndia, Dinamarca, Itàlia, França i Alemanya, ja entre 1969 i 1971, abans de la seva arribada a Espanya. Per tant, no va ser només un èxit local, sinó que el personatge ja era famós i estimat en múltiples països.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Si Jerome és el nom artístic del cantant Claude Dotel, que va ser un dels cantants més carismàtics del pop francès dels anys 70 i 80, amb cançons lleugeres, melòdiques i fàcilment enganxoses. El nom de la peça que hem sentit és Jérôme, c'est moi. El va catapultar a la fama amb una lletra divertida que parla de l'ego i de la identitat, i el nom Jérôme es va quedar per sempre associat a ell. De fet, després de l'èxit, molta gent el cridava així al carrer. Jérôme, Jérôme, i així li va quedar el nom. Amb aquest tema, Ser Jerome es consolidava com un artista proper i optimista, capaç de fer somriure al públic amb cada cançó.
2: El 12 i 13 de maig de 1974, Itàlia va viure un dels moments més decisius de la seva història contemporània, el referèndum per decidir si es mantenia o s'anul·lava la llei del divorci aprovada 4 anys abans. Aquella consulta no només posava en qüestió una norma jurídica, sinó tot un model de societat.
1: I tant que sí.
2: La llei de 1970 havia nascut en un context polític complex, amb governs liderats per la democràcia cristiana, però amb un Parlament obert a pactes transversals. Va ser precisament aquesta combinació la que va permetre que prosperés una iniciativa impulsada per figures com Loris Fortuna, socialista, i Antonio Baslini, liberal, units per una visió laica i modernitzadora de l'Estat.
3: È il primo dicembre 1970, quando in Italia cambia per sempre la vita di migliaia di coppie.
1: Doncs l'aprovació de la llei Fortuna Baslini va suposar un trencament profund amb la tradició d'un país fortament marcat pel catolicisme, on fins aleshores el matrimoni era indissoluble per llei. Però aquest avenç va generar una reacció immediata i contundent. L'Església Catòlica, amb un pes social i polític enorme, i la mateixa democràcia cristiana, van liderar una oposició frontal, considerant el divorci una amenaça als valors familiars. No sé de què em sona això. Jo no sé si... No, aquí no n'hem tingut d'això, no. I ara?
2: No, mai.
1: Aquesta pressió es va traduir en una mobilització massiva que buscava revertir la llei a través dels mecanismes democràtics.
2: Aquí entra en joc una figura clau del sistema italià, el referèndum abrogatiu, que és una eina prevista per la Constitució que permet a la ciutadania eliminar una llei vigent si es recull prou signatures o hi ha suport institucional.
1: Oh, si nosaltres tinguéssim aquesta eina. S'ha macut, per exemple, eliminar la llei Mordassa.
2: Oh, és un sistema aquí molt tancat,
1: diferent,
2: això.
1: Diferent.
2: Molt amordassat, molt amordassat.
1: Sí, sí, sí.
2: Els sectors contraris al divorci van activar aquest mecanisme amb èxit, portant el país a les urnes. El que es plantejava era clar i directe: mantenir el divorci o fer-lo desaparèixer. El debat va dividir profundament la societat italiana, convertint-se en un autèntic pols entre tradició i canvi, entre l'autoritat moral de l'Església i la voluntat civil dels ciutadans.
4: Ells tenen clara sols una cosa: no el divorci, se'n se acabó.
1: Doncs durant la campanya del referèndum, el Vaticà, sota el papat de Pau VI, no va intervenir de manera directa en temes polítics, però sí que va desplegar una influència molt clara en l'àmbit moral i social. A través de discursos, documents oficials, però sobretot de la xarxa parroquial, es va defensar insistentment la indissolubilitat del matrimoni i es va presentar el rebuig al divorci com una qüestió de consciència per als fidels. Aquesta posició va trobar un aliat natural en la democràcia cristiana, que va canalitzar políticament aquesta sensibilitat. Sense donar consignes explícites de vot, el missatge era molt clar: calia preservar el model tradicional de família.
2: Però el resultat va ser inequívoc, històricament parlant. Amb una participació altíssima, prop del 87%, els italians van votar majoritàriament per mantenir la llei del divorci, amb gairebé un 59% dels vots contraris a la seva derogació. Aquella decisió va anar molt més enllà de la qüestió matrimonial. Va evidenciar que la societat italiana estava canviant, que reclamava més autonomia respecte als dictats religiosos i que avançava cap a un model més modern i laic. El referèndum de 1974 es va convertir en tota una lliçó de democràcia. Vespa.

Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantes.

0: any 1974.
1: Homenatge a Teresa és una cançó composta i interpretada per Ovidi Montlló, cantautor, actor i figura destacada del moviment de la nova cançó dels Països Catalans. La peça forma part del seu repertori de mitjans dels 70, concretament publicada el 1974, i és un record emotiu d'infantesa dedicat a una dona anomenada Teresa. Un personatge real de la postguerra i que, descrit de manera vivencial i poètica, va influir en el jove Ovidi, ensenyant-los, amb una barreja de rebel·lia i tendresa, a parlar d'amor, de vida i llibertat, sense tabús. La lletra evoca imatges com Teresa ballant un vals, parlant de l'origen de les coses i mostrant als infants allò que es considerava prohibit o desconegut. Montlló, amb la seva veu profunda i un estil que barreja folk i cançó d'autor, va fer d'aquesta peça una de les més recordades del seu repertori.

0: Era l'any 1974 quan es va estrenar Emmanuel.
1: Ui, que
0: tots cap a Premià. Un film dirigit pel francès Just Jacking, que adaptant la novel·la d'Emmanuel Arsan de 1959 va esdevenir un dels títols més emblemàtics del cinema eròtic europeu. La pel·lícula, centrada en la protagonista interpretada per Sylvia Kristel i el seu viatge de descobriment sexual, va fer parlar perquè portava escenes sensuals i límits d'aquell moment al gran públic i va acabar convertint-se en tot un fenomen de cultura pop, amb seqüeles i imitacions arreu del món.
1: I tant, mira que n'hi va haver-hi de Manueles, eh?
0: La negra, la blanca i la vermella.
1: Sí, sí. Però el seu impacte no va ser només cinematogràfic, sinó també social i cultural. A França, la censura inicial la va retenir uns mesos, però va acabar estrenant-se amb un èxit brutal. Ni ells s'ho esperaven. Venien milions d'entrades i es va mantenir en cartellera durant anys. Mentrestant, a Espanya, sota la censura del franquisme de 1974, el film estava totalment prohibit, considerat massa explícit per l'època. Ara em sembla que ja no faria ni fred ni calor.
0: I ara però res. I ara totes van contra la paret, ara ja.
1: Aquest context de repressió va fer que milers d'espectadors espanyols travessessin la frontera fins a ciutats com Perpinyà, per la nostra banda, o Bayona, per l'altra banda, per veure la pel·lícula, formant llargues cues a les portes dels cinemes francesos per poder veure allò que aquí a casa no es podia exhibir.
2: Ven, toca.
3: No, i si me da una torta.
2: No se toco, que no pasa nada.
3: Tiene miedo. En su pueblo le han dicho que esto es malo.
4: Eso malo, no, bueno, carne buena.
0: Aquest fenomen d'atracció cap al cinema eròtic que arribava des de l'estranger va ser part de la gran transformació cultural que després coneixíem com a destape, com la censura va començar a relaxar-se amb la imminent fi del règim franquista. Tot i que Manuel no va arribar oficialment a les sales espanyoles fins ja entrats als anys posteriors, aquelles cues i aquells èxodes eròtics cap a França van ser una manera real i concreta de veure com el desig de llibertat, també en qüestions de sexualitat en pantalla, començava a trencar tabús i preparar el terreny per a una nova era del cinema i societat.

Bé, de fet, en les properes setmanes, un dels temes que tractarem serà justament aquest tipus de pel·lícules, les del destape. Aquest fenomen que ja s'anava gestant durant els primers anys de la dècada dels 70 al cinema espanyol i que justament el 1975 va estrenar la pel·lícula La Trastienda, on María José Cantudo va protagonitzar el primer nu integral.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: A finals dels anys 60, el grup sevillà Los Payos es va fer un lloc dins la música pop i la rumba espanyola amb èxits molt lligats a l'anomenada Cançó de l'Estiu. Eren tres músics andalusos que van destacar, sobretot el 1969, amb Maria Isabel, el seu gran hit, el seu gran èxit, que els va donar una enorme popularitat. El tema que hem sentit és Señor Doctor, una rumba pop de ritme mitjà i to desenfadat que va mantenir el grup en primera línia de les llistes. La cançó, posteriorment, es va incloure en recopilatoris del grup i forma part de la seva etapa més exitosa, just abans que la seva popularitat comencés a decaure a mitjans dels 70. Els Payos es van acabar dissolent el 1976.
2: Specifically, the Commonwealth Police have, in recent days, been acting as the handmaidens of Scotland Yard.
3: La història de John Stanhouse va desclatar el 1974 quan el diputat laborista i exministre britànic va desaparèixer en una platja de Florida. A la sorra s'hi va trobar la seva roba plegada, fet que va fer pensar en un ofegament accidental. En realitat, havia simulat la seva mort. Va deixar la roba com a pista falsa, va abandonar el país amb documentació preparada i va començar a moure diners a través de comptes a l'estranger.
1: El motiu principal, doncs, els seus problemes financers greus. Stanhouse havia acumulat deutes importants arran del fracàs de diverses empreses pròpies i operacions comercials dubtoses i estava sota investigació per irregularitats econòmiques. Per escapar de la pressió, va adoptar identitats falses, entre elles les de persones reals però difuntes, i va intentar reconstruir la seva vida lluny del Regne Unit.
3: Amb els anys, també es va confirmar un altre aspecte clau. Stanhouse havia mantingut contactes amb els serveis secrets de Txecoslovàquia durant la Guerra Freda. Segons la documentació posterior, havia facilitat informació política i econòmica a canvi de diners, tot i que el seu paper no es considera el d'un espia d'alt nivell, sinó més aviat el d'un col·laborador ocasional.
1: La seva fugida va acabar a Melbourne, Austràlia, on va ser detingut el desembre de 1974. La policia australiana el va arrestar inicialment no pas perquè pensés que era ell, el va confondre amb un altre fugitiu internacional que utilitzava identitats similars. En comprovar la seva documentació, van descobrir que en realitat era Stanhouse. Donat per mort feia setmanes. Va ser extradit al Regne Unit, va ser jutjat i el 1976 condemnat per frau, falsificació i robatori. Va complir part de la pena de presó i va morir el 1988 després d'haver protagonitzat un dels casos més insòlits de la política britànica del segle XX. Oh.

0: Doncs sí, ara que començàvem a posar-nos còmodes, ja ens toca marxar. I ho fem sabent que hem deixat l'any 1974 i la seva música exhausts, pràcticament exhaurits. Però mireu, ja ens fa il·lusió començar amb 1975. Mentre no tornem, que tingueu un bon cap de setmana i que no pari mai la música.
1: Això, que no pari, que no pari. Si voleu anar recordant aquest o d'altres programes de la banda sonora de la nostra vida, podeu entrar a l'aplicació de Ràdio Arenys, clicar a la carta i buscar el nostre programa. I si no, ja sabeu que teniu una cita el proper divendres a les 11 del matí. Que tingueu un bon cap de setmana. Disfruteu!
0: Ah, adéu-siau, adéu-siau.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys en

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest A Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton, i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor et lliga ben fort a l'altar. Una cançó molt empenta, ideal pels amants de la bona línia de ball. Així que, som-hi, ajusteu-vos al cinturó i a gaudir de Wedding Day.

I tant que sí, una autèntica meravella aquesta Holly Benton. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera, d'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus... així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua in Beer. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys, les cerveses prenen en equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucada sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

Tot Country amb Frank Colom. Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Blackjack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Booz Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que ens parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, d'aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

Ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que a més a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emmylou Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que el Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre ha estat un enamorat del so d'arrel americà. I va confessar que gravar aquest disc junt amb la Emmylou va ser com complir el somni d'un nen que volia ser un cowboy. El resultat és un tema alegre, amb un violí que us farà moure els peus des de la primera nota.

totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I així, gairebé sense adonar-nos-en, companys, arribem al final del nostre viatge de 30 minuts d'avui. Però no marxarem a les fosques, no senyor. Per tancar la cavallerissa sense estar-nos de res, ens acomiadem amb la canya enèrgica del canadenc Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum. Des del micròfon us saluda en Frank. Recordeu que tot l'equip que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que robem hores al rellotge i ho fem per pur amor a la música country, al rotllo cowboy i a les botes de canya alta. Si us heu passat bé, vaja, la meitat de bé que nosaltres, ja haurà pagat la pena. Ens retrobarem la pròxima setmana a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal amb més botes, més barrets i molta més música de la bona. Fins aleshores, ja ho sabeu. Sigueu bons. I que soni en Dave Davidson amb Barn Burner.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: In olden days, a glimpse of stocking was a looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
2: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.

0: Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres coneixem com a programa comodí, un programa per ser més, en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. El programa comodí d'avui podreu tornar a escoltar cançons que ens han aparegut els programes temàtics d'aquesta temporada, que hem dedicat als reis dels musicals, al rock and roll i al tango, als personatges amb doble cara, al menjar, als musicals sanguinaris i també als d'alta volada. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i que podreu gaudir, si us agrada el teatre musical, per descomptat, des d'ara i fins a les 10 de la nit, aquí al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.
1: Guys, I need you to make me a woman.
2: What?
1: Miranda is hiring a nanny, and I put myself up for the job as a woman, and I have an interview tomorrow.
2: What?
1: Guys, please, I'm begging you. Make me a woman. Give it a shot. Come on and give me the best that you've got. I need help, and I'm coming to you. Hoping

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret. L'enterrarem.
1: Sí! Sí? Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort.
2: Mala sort?

0: vull dir, el preu de la carn com està? Si se'n troba?
1: Oi, que ho troba. Veig que ho troba.
0: Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7.

0: temps desesperats, Mrs. Lovett, i s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn, t'has dit aquest mossèn.
0: És realment bo?
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes, o almenys escriptors.
1: La literatura surt ara i els temps que som ara no es ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri, val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.

0: tenim avui? Ha! Tinc botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
1: No tan fi.
0: Empleat.
2: Més salat.
3: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes. Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest en blanc, gairebé és de franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor i gestor d'un banc. Ves què li diré, saben molt bé.
1: D'agut si l'entenen.

0: com que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic amb pastor fet pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també un polític corrupte, comprovi el seu dubte, és podrit.
1: T'ha pil de seguir.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was
2: a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
3: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per passar una estona distreta. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel. Una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen aquí, a peu de la ràdio, per guarir-se del fred.

És tard, els camins ja no em tempten. I ho sé, del verger dins del clos, caiguts, trepitjats en la boira, les fulles i les flors, i en criden el llum a la taula, i algun baleiant pensament, la vella cadira malmesa i un full de paper mal content. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to... Saps on és la fageda d'en Jordà?

Doncs, si vas pels vols d'Olot, amunt del Pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més hagis trobat. Un verd com d'aigua endins, el verd de la fageda d'en Jordà.

La concentració més important de valors monumentals es troba a la ciutat d'Olot, on pot destacar-se l'església de Sant Esteve, amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'hi van afegir molts literats catalans.

Tornem a la passejada de la Fageda d'en Jordà. Fageda amb festuca, que creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud. Una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Malgrat els camins assenyalats, tot gaudit d'un encís que el poeta Joan Maragall ens diu: saps on és la Fageda d'en Jordà?

Fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. Assentada damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències, molt característiques, que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom de Tossols. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Tots els colors de tu i un sol color. Ara que saps que ni la mar ni el vent no repeteixen mai el mateix so i que el silenci no és un pou eixut, pots ben reprendre sense por costums mig oblidats, projectes i desitjos.

Què us sembla si parlem de fades? Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos, ja que les fades podien fer encanteris diversos.

Des del romanticisme se la representa com una noia jove amb ales. Apareix sovint en els contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor.

l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector o sovint maliciós, i per protegir-se d'elles, la gent normal, portava un amulet de ferro negre.

Les fades porten una vida idíl·lica i de lleure. Acostumen a ser molt delicades, susceptibles, polides i gelodes. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petitones que no els caben dos sentiments a la vegada.

0: Pluja d'estels.
1: A les fades els hi agrada molt viure al mig del bosc i es posen a ballar música a la llum de la lluna i les seves danses encisadores són d'una gran bellesa. Acostumen a ser molt delicades i polides i són molt geloses.

Acostumen a vestir-se amb pètals de flors o amb teles de color blau o verd daurat. Es poden tornar invisibles a voluntat.

Les fades habiten els prats, els jardins, coberts de fulles, i són molt amants del silenci i del moviment. Què són anells de fada? Doncs són zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta. Aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.

Imagineu-se un humà que entra quan les fades són dins a l'anell de fades. Quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar.

L'única manera de sortir-ne és que una altra persona, i la puguis avisar des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle. Si aquesta persona que estira cau dins del cercle, haurà quedat captivat per les fades i la seva música.

Aquells que ja han estat dins del cercle per accedir-hi, generalment es perden en el temps. I quan tornen, els anys han passat d'una revolada. Si eren uns nens, es tornen grans.

Si algú surt amb el propòsit de trobar-lo, rara vegada ho aconseguirà, ja que, segons la llegenda, només es troba per casualitat.

0: Pluja d'estels.
1: Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Certs genis de les obres de Shakespeare són fades, ho recordeu?

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigua cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirinenc, el Montnegre. A Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a l'iscle de Vallalca. Es diu que les dones d'aigua es tenen cada dia a la bugada i si hom s'hi acosta serà pres per elles i endut dintre de la cova on resideixen.

La fada, del llatí fade, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues. Unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la naturalesa que es cuida de l'equilibri. Apareixen a molts contes ara.

Aquest conte explica que Caldes anava tot molt, molt malament. I la gent, que són molt intel·ligents, després de pensar molts dies i moltes nits el que calia fer amb aquella fada o amb aquella dona d'aigua, varen arribar a la conclusió que fora millor demanar consell amb aquesta dona que no pas oposar-s'hi.

tal dir i tal fet, van anar a demanar-li protecció. Aleshores, ella, contenta, els indicà que sota la població feia el transcurs un riu subterrani d'aigües medicinals. I aleshores els digué el lloc exacte on podria fer un gorg i trobarien aigua. I així és, Caldes és el lloc de l'aigua medicinal, gràcies a la dona d'aigua.

Estic tan xop d'amor que deixo rastre. Celdoni Fonoll, poema. Aigua, i més aigua, i com més aigua, set. Set sols d'una aigua, aigua que no bec. Tocat d'un amor ferit, d'amor nafrat, esparracat d'amor, pidolo aigua. Ara l'ofec arriba

a límits bèsties. De tant que estimo, passo a punt d'infart. Potser és millor morir estimant que viure ple d'un fatal, desesperat enyor. Estic tan xop d'amor que deixo rastre.

Un altre poema. Faig camins sense ruta, així de ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira al tenit. Atrapo estels que proven de dur-me per camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen? Més tant i tant tremolen que no els agoso a dir.

La posició dels estels al firmament significava naturalment que supervisaven les activitats dels éssers humans i possiblement també els donava poders que influïen a les seves vides. Alguns estels foren adorats com si fossin déus.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: La constel·lació del carro, l'ossa major, gairebé té el mateix nom en xinès, Beidouxing, que significa estrella del carro del nord. Beidouxing era una deessa coneguda amb el nom de Mare Carro o en algunes comarques de la Xina amb el nom de Reina del Cel.

Beudoxing era una protectora de la humanitat i de vegades tenia els mateixos poders que la deessa de la misericòrdia, Guayanin, i també estava vinculada a la deessa Arichí de la mitologia bramànica, que era la personificació de la llum i la deessa de l'alba.

Beudoxing no sempre era un déu femení. Algun cop era considerada mascle, amb el nom de déu de la llarga vida. Ja veureu ara una història d'un déu del mar.

0: Diu Amades, es conta que la nit de Sant Joan, per la mar vella de la Barceloneta, es fa visible el desconcertant home de la mar. De dia és una persona com qualsevol altra. Però, en fer-se fosc, diu que es llança a l'aigua i emergeix temible, majestuós, amb l'aparença d'un Neptú coronat d'escuma blanca. Té tot el cos cobert de petxines i manyocs d'algues verdes i negres. En lloc de pèls, l'home de la mar és un vell geni local. Es diu que aquest home sap tots els secrets i misteris de les fondàries marines.
1: Pluja d'estels.
0: Jo i una altra persona som un parell. Molts, com nosaltres, formem un nombre de gent. Gran nombre de persones són una multitud. Una multitud de gent, un poble. Un poble, una nació. Moltes nacions, un continent. I els continents, la humanitat. Joan Brossa.

Un altre per molts número màgic, el 7. Els 7 dies de la setmana. Diumenge, dia del Senyor. Dilluns, la lluna. Dimarts, dia de Mart, déu de la guerra. Dimecres, dia de Mercuri, déu de les comunicacions. Dijous, dia de Juno, deessa de les dones. Divendres, dia de Venus, deessa de l'amor. Dissabte, dia de Saturn, déu romà.

Els set cels, Islam, de plata, d'or, de perles, d'or blanc, d'estany, de rubins, de granats i de llum divina. Les set virtuts, cristianisme, fe, esperança, caritat, justícia, fortalesa, prudència i temprança. El set coincideix amb molts llibres de literatura fantàstica. Els set continents, Àfrica, Antàrtida, Àsia, Austràlia, Europa, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud.

0: Per Estel jo camino, per ells precisament, i pel seu dubte em perdré mil vegades, sense dol ni lament. Canvio les certeses de temps, acumulades sense profit, per la fosca grandesa que ens sospesa i amida i que ve de la nit.
1: A Ràdio Arenys, pluja d'Estel.

De Clementina Arderiu, Els ulls. Amo els ulls de tot vivent per damunt de tota cosa. No hi ha nosa prou llisquent que m'allunyi dels ulls de la gent. Si el maligne em vol temptar, jo sé prou com ho faria. Sentiria com mirar, ja em té tota, i em pren i se'n va. No hi voldria cap consol, penitència, vels ni cendra, sinó prendre nou consol d'altres ulls que encompessin el vol.

De Joan Amades. Els ulls són per mirar, les mans per agafar, el cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar, el nas per olorar, la boca per parlar, orelles per sentir, la llengua per tastar.

Els set nans. Els germans Grimm, escriptors alemanys del segle XIX, van incloure el popular conte Blancaneu i els set nans a la recopilació que van fer de contes de fades. Tot això no va ser fins al 1937, que la pel·lícula de Walt Disney els va posar nom. Vergonyós, Doctor, Badoc, Rondinaire, Feliç, Dormilega, Encostipat, que reflecteix la manera de ser dels seus protagonistes.

Campaneta daurada del meu carret de fira. Cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat. Havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat.

Jo no tornaré més fent «Osca, Osca», corrent, a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora t'injusta.

I sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada màgica, i que us deixi al terrat.

En aquest poble, al fons de la placeta, Javelleta, que adorna amb 8 acàcies indecises, hi ha les fades passejant a les portes de l'església.

unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintas Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, assumpte, Vitòria. Avui hem fet un programa molt màgic, oi, Joan Bosch? Gràcies. No me despierte, que esto parece un sueño real. Amb el suport del nostre estimat director, Joan García. Amic, gràcies per la vostra atenció. Esperem que us divertiu. Ah, l'Aranyot m'ha dit que li ha agradat el programa perquè era màgic com ell. Adéu.
1: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

Ràdio Arenys. Sintonitza la música a Ràdio Arenys. Som la primera. I'm a big slow. Take off the slow.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Benvolguda audiència. Benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Una qüestió que va estar sobre la taula va ser la de la sexualitat en les persones amb diversitat funcional, de com gestionen aquesta sexualitat i com en gaudeixen. I després d'una recerca en la qual la sort i la bona voluntat de les entitats consultades varen donar amb les persones clau que van accedir des del primer moment per facilitar el desenvolupament del reportatge radiofònic que tot seguit us oferim. El que hem preparat és una trilogia i a cada part en parlem amb una de les tres figures capdals en la tasca de facilitar que les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, puguin accedir a una sexualitat plaent. Es tracta, per una banda, de la Gemma Deulofeu, psicòloga i sexòloga que treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets. També de l'Antonio Centeno, persona precisament amb diversitat funcional des dels 13 anys, que també treballa per defensar els drets de les persones amb discapacitats i que ha promogut el web i plataforma assistenciasexual.org per facilitar l'accés a la seva sexualitat a persones que no poden per si mateixes. I finalment, a la Montse García. La Mont, com tothom del seu entorn la coneix, que és formadora i assistent sexual i que també lidera el projecte d'assistència sexual que va arrencar l'Antonio Centeno. I avui us presentem a la Gemma Deulofeu. La Gemma és psicòloga, sexòloga, terapeuta familiar i de parella. Treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets sexuals. Aboga per la no infantilització, per la prestació de suports i per la informació i garantir el benestar en salut sexual de les persones amb diversitat funcional. Hola, Gemma.
3: Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Hola.
2: Moltíssimes gràcies a tu per venir al nostre programa, a la Línia Vermella. Aquesta petita introducció de la teva persona ha sortit d'internet. I crec que pot donar-nos una idea de qui ets, de quina és la teva professió i la teva tasca. Ens podries ampliar una mica la informació sobre aquesta tasca teva, sobre la teva missió com a psicòloga?
3: Bé, és una pregunta que dona per bastants vèrtexs, però m'han abogat, bueno, m'han quasi bé obligat, no?, a treballar en l'especialització que tinc, perquè jo vaig començar a treballar en l'àmbit de la diversitat funcional quasi bé accidentalment, I quan hi vaig entrar vaig veure la necessitat que hi havia de falta de recursos tant per professionals com per famílies com per persones amb diversitat funcional, sobretot a nivell intel·lectual, no? Que en aquell. I doncs a partir de l'entitat on estava a Badalona vaig crear un projecte i a partir d'allà va anar creixent a nivell autonòmic, no? Perquè a Catalunya no hi havia tampoc cap recurs ni especialització al respecte. I això ha fet que, bueno, que una gran part de la meva feina sigui sobretot a nivell comunitari, de fer que els serveis siguin molt més inclusius a nivell de, doncs, d'habitatges que treballen amb persones amb discapacitat o de serveis d'atenció a violències o residències o escoles, no?, que sàpiguen treballar i incloure en matèria d'educació sexual en els seus centres o serveis d'atenció a les persones. D'altra banda, també ha anat passant que, com a persona especialitzada en aquesta qüestió, doncs, he acabat sent docent de diversos màsters i postgraus que hi ha aquí a Catalunya, a Espanya i també a Llatinoamèrica. I també, a més, doncs, tot el que és fer tallers de divulgació, perquè educació sexual ens en falta a tothom, no?, bàsicament, a famílies, professionals i les pròpies persones amb diversitat funcional intel·lectual o discapacitat, que també els hi falta informació i això potser sortirà més endavant, també els fa més vulnerables, no?, i que puguin accedir a menys recursos. I després la consulta, no? Que aquest potser és l'espai més d'atenció a víctimes i sobretot també treballo amb homes agressors amb discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. A part també doncs, faig divulgació i he escrit alguns llibres i publicacions amb lectura fàcil, que és la forma accessible a nivell cognitiu de presentar els documents perquè els pugui entendre tothom.
2: Molt bé. Treballes a nivell particular o també a través de la sanitat pública?
3: Sí. Treballo amb l'administració pública i també amb serveis privats. Uh-huh. Em contracten des de molt diferents àrees. Sí, sí, des de les diputacions, ajuntaments i universitats.
2: Hi ha molts professionals com tu dedicats a aquest àmbit?
3: No, gaires. Hi ha interès... Tampoc cal ser... O sigui, jo el que faig molt és, com diria la metàfora aquesta, ensenyar a pescar, no? Al final no es tracta de que tothom em contracti a mi, sinó jo també poder ajudar en aquesta tasca comunitària a ensenyar els serveis a que puguin incloure la sexualitat com una àrea més al desenvolupament de les persones. I llavors, sí que faig aquesta tasca més de... No? O que he fet més d'innovació i de capacitació, i potser per això doncs, no, se'm reconeix més. Però hi ha molts professionals interessats en treballar en qüestions de sexualitat dintre els serveis o recursos que hi ha. Cada vegada més. Jo crec que això s'està transformant, per sort.
2: Molt bé. Al començament parlava del terme diversitat funcional, que sembla que ha vingut a substituir altres termes menys assertius i amb connotacions d'exclusió. Quines discapacitats, si podem dir-ho així, hi han incloses dintre de la diversitat funcional?
3: Clar, diversitat funcional és un terme paraigües que engloba qualsevol tipus de diversitat, no? En el funcionament del tipus que sigui, ja seria a nivell motriu, intel·lectual, sensorial o a nivell de neurodivergències. Què vol dir això? Doncs que és un terme paraigües. Si bé és cert que és un terme molt menys capacitista, és a dir, menys discriminatori, també és cert que hi ha altres persones que prefereixen utilitzar termes específics com discapacitat intel·lectual o altres o autisme perquè quedi clar, no?, quina és doncs potser on rau la seva condició diferent. No? Per tant, sí que és un terme que s'utilitza de manera molt genèrica però després potser hi ha persones que prefereixen un ús més particular de com discapacitat. El que sí que no s'utilitza ja tant el terme trastorn o persones que pateixen, no?, el patir, no?, com potser ja és un conjunt d'elements, no?, que fan que cada vegada siguem menys discriminatoris en l'ús del llenguatge.
2: Mm-hmm, correcte. Hi han discapacitats per les quals una persona pugui no tenir accés a la sexualitat? I tothom, absolutament tothom, disposa d'una sexualitat?
3: Jo diria que de sexualitat sí, i cert és que tantes sexualitats com persones. Jo crec que aquesta pregunta és molt bona per obrir una mica en què entenem per sexualitat, perquè certament, moltes vegades, si tu ara fas un programa i dius parlem de sexualitat, doncs el primer que vindrà moltes vegades a la idea al cap és coit, sexe, heterosexualitat, parella, una manera molt determinada, pràctiques sexuals, no? S'equipara molt ràpidament sexualitat amb sexe i no té per què veure. És a dir, és tantes sexualitats com persones perquè la sexualitat inclou els afectes, manera d'expressar-me, orientació, la identitat, el meu cos, no? I no sempre tothom pensa ser, no s'expressa o necessita el mateix. Llavors, sexualitats n'hi ha tantes com persones. I després entraríem en el que és les relacions sexuals o el sexe, que també es poden entendre de moltes maneres diferents. Tot i que hi ha una idea molt normativa de com s'han de tenir les relacions, doncs justament s'ha d'obrir més aquest espectre. Llavors, sí que s'han de donar oportunitats i recursos perquè tothom, en la mesura del que necessiti i desitgi, pugui tenir accés a això. Ja sigui pràctiques sensuals, sensorials, amb el propi cos, a tenir un espai d'intimitat, a conèixer el meu propi... que m'expliquin com funciona el meu cos. És a dir, doncs, tot això sí que seria un dret. No el dret al sexe, però sí el dret a la sexualitat que inclou molts elements transversals.
2: Jo crec que això aclareix bastants conceptes. A veure, hi ha un article de La Vanguardia del 23 de març de 2025, on apareixes tu, que es parla textualment sobre el debat pendent sobre la regulació de l'assistència sexual. I expliques que la falta d'educació sexual és un dels punts més crítics per a les persones amb discapacitats perquè els fan més vulnerables. Per qui i per què aquesta vulnerabilitat?
3: Sí, el fet de l'educació sexual s'ha d'entendre com una forma de jo poder discriminar el que m'agrada del que no m'agrada. L'educació sexual té a veure amb parlar de consentiment, de respectar els límits dels altres, de poder expressar el que a mi em fa feliç, a tenir relacions sanes amb els altres, ja siguin d'amistat, de parella, familiars... És a dir, més enllà d'allò que dèiem, del sexe i del coig, sinó l'educació sexual ens dona habilitats de relació en conèixer el meu cos, a conèixer la menstruació, l'espermàrquia... És a dir, processos que viurem totes les...
2: Has dit l'espermàrquia?
3: És la primera ejaculació masculina.
2: Ah. Sí, bueno, és bo perquè... Paraula nova.
3: Sí, mira, podríem dir, no?, com en els cicles vitals, hi ha també molt de tabú. Es parla ara de la menarquia, que és la primera menstruació, no?, que abans no es parlava de la regla, no?, i era algo que ja portava molt de tabú. Ara, mica en mica, doncs ara sí que se'n parla molt, i és important perquè tu et puguis gestionar, o si sents dolors. És a dir, que la sexualitat té a veure amb conèixer el meu cos, té a veure amb la salut, perquè hi ha, per exemple, coses que tenen a veure amb les disfuncions sexuals, que són bloquejos a la resposta sexual d'adults, que tenen a veure amb problemes de salut física. Per exemple, una disfunció erèctil pot tenir problemes relacionats cardiovasculars o de cor o de circulació. Vull dir que parlar d'educació sexual no és parlar de sexe, sinó és parlar dels nostres cossos, de conèixer les nostres emocions, de poder entendre els altres i sobretot en valors, no? Que seria una mica la... I poder discriminar, que és això, aquesta la part de la vulnerabilitat que preguntaves,
2: sí.
3: Discriminar el que és un abús del que no és un abús. O poder detectar si aquesta persona m'està oferint, o si m'està fent un xantatge o m'està manipulant, o entendre que si algú m'està pressionant masses vegades i acabo dient que sí, no és perquè jo vulgui, sinó que tota la prevenció dels abusos i les violències rau en l'educació sexual. Si ningú t'explica, doncs tens més dificultat per posar límits o entendre dels altres.
2: I les administracions estan posant mitjans per millorar aquesta educació sexual?
3: S'han posat millores... en matèria de promoure l'educació sexual, però és veritat que amb la pujada de les dretes és algo que ha fet un retrocés. D'altra banda, s'ha parlat de la llei perquè es pogués desplegar l'educació sexual, però no s'han posat recursos. És a dir, que han de ser els propis mestres o professionals de l'educació que han d'assumir aquestes tasques, i no tothom hi està d'acord en això, no? Perquè els suposa una dificultat. Sí que s'ha fet millores a nivell de feminismes per treballar i per començar a sensibilitzar, detectar i intervenir en violències masclistes. És a dir, que s'està fent un treball en aquesta qüestió, no?, important, i està arribant a sobretot també a la diversitat funcional i intel·lectual, que era un tema que és on hi ha més abusos. És a dir, pateixen 4 vegades més abusos sexuals les persones amb discapacitat intel·lectual o física que la resta de la població. Vol dir que... Bueno, jo quan vaig a fer tallers d'educació sexual, no és una cosa que busqui intencionadament, però hi ha molts abusos, no? Llavors... t'expliquen situacions, no? I dius, ostres, és que és un col·lectiu que necessiten més i millor explicació per poder entendre, no?, el que és un abús i poder posar o demanar ajuda.
2: A veure, en termes generals, creus que la pràctica sexual és necessària per dur a terme una vida normal o equilibrada? Vull dir, tant per les persones amb diversitats com per les persones que no tenen aquestes diversitats.
3: Sí, no sé si t'estàs referint al fet de tenir pràctiques sexuals. Clar, hi ha moltes maneres de tenir pràctiques sexuals, no? Perquè això també és com algo educatiu, no? Què vol dir una... No, no t'ho pregunto directament, no pateixis.
2: No. No, però sí, està bé, no? està bé. Aquest matís està... Molt bé.
3: No,
2: molt bé.
3: És a dir, què pensem que és el sexe? O què hauríem de pensar? Perquè hi ha... Bueno, de fet, ara, mira, estem amb confiança, però parlaven que algunes dones sentien més plaer amb homes amb discapacitat que quan la parella no tenia discapacitat. I això passava perquè moltes vegades no se centraven en pràctiques tan genitals, tan coitals o tan penetratives. És a dir, hi havia un altre tipus de sexualitat. I per això no fa falta que hi hagi una diversitat o no, sinó que realment entenem d'una manera poc diversa la trobada amb l'altre, no? I hi ha poca comunicació. O sigui que es repeteixen molts patrons. El que és cert, dit això, que hi ha moltes maneres de practicar sexe i que no per tothom és una necessitat. És a dir, hi ha persones asexuals, però també hi ha persones que per la càrrega que tenen de feina, de situació física, mental, o simplement és que no els avalleix, doncs no hi és aquesta necessitat. I al llarg de la vida, que esperem que sigui llarga, es pot donar en molts moments, no? I com es viu amb molta culpabilitat moltes vegades, això. I sembla que tothom, i això també passa a moltes famílies, de, ah, si jo tinc necessitats sexuals com a pare o mare, el meu fill també n'ha de tenir. Uh-huh. I no és ben bé així. I a vegades ho projecten, no? Com que l'altre tampoc diu massa, diuen, ah, pobret, és que potser... I aquí s'ha de fer un treball de desidentificar el que jo necessito com a adult, com a pare, i el que pot necessitar el meu fill o filla. I la pràctica sexual, doncs, per algunes persones, doncs, com amb tothom, eh? Si la necessites, la busques o t'agrada o de manera consensuada, doncs que tothom tingui oportunitats i recursos per desplegar-la. És a dir, que no et puguin prohibir des del teu entorn, no? Com que tens una discapacitat, no tens dret a tenir parella o a tenir dret a intimitat o fer-te petons amb aquesta persona o altra, no? És per això que parlo de que s'han de defensar els drets de les persones amb discapacitat a nivell de drets sexuals i reproductius. No és tant de que tinguin sexe, sinó de poder tenir intimitat, educació sexual, protecció davant de l'abús, coneixement del propi cos, habilitats socials i oportunitats de socialitzar-se i de tenir oportunitats com la resta de la població. També per acotar el que són els drets sexuals i reproductius, perquè igual un pensa que té a veure només... doncs emprendre anticonceptius o tenir sexe, no? I està molt allunyat d'això, realment. Per tant, qui vulgui i desitgi practicar sexe, meravellosament bé, si és consensuat o amb el propi cos. No tothom sent això, però sí que hi ha una vulneració de drets molt més grans amb les persones amb discapacitat. No se'ls hi permet, no se'ls hi donen els suports igual que la resta. Per por, per prejudici, però les barreres no estan la discapacitat, sinó l'entorn.
2: Quins mites hi ha al voltant de la sexualitat o el sexe amb les persones amb diversitats o amb discapacitats?
3: Doncs la veritat és que, clar, aquí podem sumar una doble volta, eh? Primer, que hi ha molts mites relacionats amb la sexualitat, no? Perquè tenim una gran desinformació sobre els cossos, sobre la resposta sexual, sobre la intimitat, sobre la salut, molt. Si a més sumem que aquest desconeixement, que ningú ens clarifica, amb persones amb diversitat funcional hi ha molt la idea equivocada de que o bé són angelets, que no tenen cap tipus de necessitat, o que són com una mica diables, que no es poden controlar i que, per tant, no els oferim recursos o oportunitats, donat que no podran ser capaços de gestionar-se de manera adequada, no? Que és àngel-dimoni. Després, una altra qüestió que hi ha és que no són persones atractives i que potser doncs, ningú es fixarà en ells o elles i que no tenen dret a poder tenir parella o intimitat amb altres perquè no ho sabran gestionar, no? Sempre des d'aquesta incapacitat o des d'aquesta falta de control, no? I certament he de dir que és tot el contrari, perquè jo quan treballo amb persones amb diversitat funcional i intel·lectual, a vegades els ofereixes recursos, oportunitats i molts moments perquè puguin tenir intimitat i estan tan acostumats a que els diguin això no, vigila, tingues cura, que hi ha un missatge molt poruc, no? Vull dir que al final també els entorns per protegir, jo ho entenc, a vegades acaben ofegant.
2: Yeah.
3: Però per això és important tant educar a les famílies com a les pròpies persones amb discapacitat, perquè aquests mites també d'alguna forma no es vagin com clarificant, que totes les persones són capaces, fins que es demostra una mica el contrari. Vull dir que hem de confiar també, no? Que són persones que saben gestionar-se i escoltar-se.
0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
2: Esteu al 91.2 de la FM. I això és... La línia vermella. Abans has comentat... Has posat un exemple, un cas d'una dona que va gaudir més el sexe amb una persona amb diversitat funcional que no pas amb la seva parella sense cap diversitat funcional. I això, bueno, em ve a preguntar-te, em dona peu a preguntar-te respecte a l'educació sexual, que potser també s'hauria d'introduir això, diguéssim, educar més aviat els homes, no? Perquè sembla que els homes som com menys empàtics en general. Tinc aquesta sensació i també una mica d'autocrítica. Creus que s'hauria d'educar millor a l'home?
3: Bueno, jo crec que ens han d'educar millor a tots, perquè pensa que hi ha el que s'anomenen mandats socials o mandats de gènere. Quan tu neixes com a home o com a dona, es posen no només unes expectatives de com ha de ser un home, a nivell social, laboral, familiar, inclús a nivell d'intimitat sexual, que s'espera del rol de l'home. Que venen molts homes que em diuen és que jo no vull fer això, jo tampoc soc d'aquest, no? Però com aquest mandat social de com han de ser si et llegeixen com a home o com a dona, no? I aquests mandats de gènere és algo que ens entra fins i tot en el punt de la intimitat, no? Doncs qui ha de ser el proveïdor de plaer, quin ha de ser l'objecte o el subjecte de plaer, com el comportament, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que sí que se'ns ha d'educar a tots, no? Hi ha una cosa que ens han d'educar molt millor i que potser hem de fer-nos responsables nosaltres, i és d'aprendre'ns a comunicar-nos una miqueta millor. Perquè a vegades...
2: El dir nosaltres, a qui refereixes?
3: A les persones. Vale. Vull dir, tot em refereixo que costa... Vivim en una cultura del no comunicar els desitjos i preferències en la intimitat. Potser si portes un matrimoni, una relació de parella doncs més llarga, però inclús hi ha matrimonis i parelles que porten molts anys junts i aquest tipus de converses no les tenen. Uh-huh. No? És a dir, que sembla que tot ha d'anar i no parlar-ne, no sigui que... Llavors, jo crec que és important, perquè potser el consentiment és això, és preguntar, posar-te d'acord amb l'altre, negociar, pensar que el sexe o la sexualitat no són 2 o 3 centímetres que estan en els genitals de pell, sinó que hi ha tot el cos, no? Que hi ha moltes fantasies, jocs, maneres de compartir amb l'altre, petons, carícies, i crec que estem poc avesats en comunicar això. Inclús en la nostra cultura és com, ah, si parlem d'això, tallarà el rotllo, no? Amb aquesta idea romàntica que todo tiene que fluir de manera espontània. Dius, home, doncs hi ha vegades que no funciona exactament així. Mm-hmm.
2: Correcte. A veure, les persones en general som reticents a parlar de la nostra sexualitat per vergonya o... Normalment per vergonya, no? Per què som així, les persones?
3: Perquè hi ha aquest tabú encara, no? És a dir, se'n parla des de l'acudit, no? Per fer-ne broma, parlem de sexualitat, per fer-ne broma, o quan hi ha un problema greu. Però inclús penso que costa molt fins i tot demanar ajuda en qüestions de... Que parlava abans, les disfuncions sexuals, que és algo que ens passarà al llarg de la nostra vida, no? En variacions o bloquejos que podem tenir en el nostre cos, no? Per les càrregues familiars, per temes de salut, per medicacions, per estat anímic, no? I no se'ns educa i sembla que si tens un canvi és que tens un problema i realment es pot anar a l'especialista i molts problemes relacionats amb la sexualitat i el sexe són solucionables. Fa molta por parlar d'això perquè és, sobretot en el mandat de gènere masculí, demanar ajuda per un tema sexual costa molt més.

0: no? I això pot estar bé, no? Parlar-ne d'una manera com una part més de la salut.
1: Veus, en contrapartida, això, hi ha persones que són donades a manifestar-la, aquesta sexualitat, a parlar-ne, veu alta. Jo mateix m'incloc en aquest grup. Mm. Per què? Perquè hi ha gent així?
0: Som més descarats, no?
1: Sí. Creus que és això?
0: Segurament perquè han tingut un entorn que no ha sigut tan restrictiu i que s'han pogut sentir. De fet, en clau d'homes s'ha permès molt més parlar de sexualitat i de ligues i també, no? És com amb la gent jove, quan un noi lliga molt i parla molt de noies i, no? I aquest sol machote i que bé. En canvi, una dona, quan m'agraden molts, he anat amb molts, potser la percepció no és exactament la mateixa.
1: Això és absolutament cert.
0: Llavors, jo crec que les dones en parlen més entre elles i a nivell públic potser en parlen més els homes perquè tenen més aquest privilegi d'ocupar aquests espais i que això estigui com més visibilitzat. Perquè a nivell social, que una dona ho pugui expressar, està més penalitzat.
1: Mm. Sí, però jo no em referia tant a parlar dels ligues i tal i Pasqual. No. Em referia a parlar de sexe en general. Mm. Som un grup de gent, i coincidit amb alguns, i amb algunes dones també, poques, i pocs també, que ens extrovertim molt en aquest sentit. Fins i tot he arribat a pensar que es tracta d'alguna patologia rara.
0: És sa parlar-ne i expressar els anhels, les pors, el que un viu. I és bo integrar-ho dintre de les converses. Inclús pot ser molt divertit poder compartir, no, els teus punts de vista. Jo crec que està molt bé, que és molt sa. No, lo patològic seria reprimir-ho, no? Potser en tot cas, o estar patint sobre aquest aspecte i no poder-ho expressar o no tenir espais o llocs per parlar-ne. O sigui que molt bon grup, no?
1: Gràcies, és tranquil·litzador. Ara passem a un tema menys amable. A veure, la pràctica totalitat en violència de gènere està clar que ve per part de l'home. Ens podries donar una explicació més o menys científica del per què? És una qüestió d'educació o és que l'home, el mascle, és dolent, violent per naturalesa? Perquè és que no sembla que la cosa vagi millor, malgrat haver avançat tant a nivell general com científic, tecnològic, ha avançat tot molt, però sembla que en aquest sentit l'home no ha avançat.
0: Aquí és un debat, bueno, és una realitat, no és ciència. No és ciència, és la societat. Vivim en una societat que potser algunes persones ja han escoltat bastant aquest terme, que és patriarcal. No? Significa que hi ha un predomini, no?, d'unes èlits sobre, o de determinats grups de poder, lobbies, sobre altres. Però això, en quant a les violències, vull dir que les violències n'hi ha de molt tipus. Val? Però si parlem més de les violències sexuals o les violències masclistes,
1: sí,
0: en aquest sentit que majoritàriament són violències exercides d'homes, no?, vers les dones, però també d'homes vers altres homes, no?, menys normatius o més diversos, perquè molts homes amb diversitat funcional pateixen violències pels propis homes, també.
1: Yeah.
0: És a dir, llavors, potser no és científic, o sigui, les diferències que hi ha entre homes i dones, de fet, l'últim estudi que em vaig llegir és que no n'hi ha cap, és això que ens deien de l'hombre és de Marte i la mujer de Venus, jo em vaig llegir un llibre fa molts anys.
1: Sí, eh? el conec.
0: Sí? Sí, vale. Sí. I pensava, sí, no? Aquesta, la diferenciació, no?, des de la neurociència, no?, de mascles i femelles, i l'únic que es va trobar és que realment les dones, o sigui, persones amb vulva, demostraven més capacitat per comunicació social. La resta és après.
1: Yeah.
0: És a dir, que no hi ha unes bases científiques ni naturals en això. Per tant, científicament està demostrat que la violència no és quelcom biològic. El que sí que hem d'explicar és la diferència entre agressivitat i violència. Agressius, de manera natural, en som tots, perquè és un mecanisme per sobreviure davant d'una dificultat física. Veus un lleó o veus un perill a l'oficina, no? Et poses en alerta i et pots posar agressiu per defensar el teu principi de supervivència. Per tant, l'agressivitat és algo puntual i molt vinculat a la pròpia supervivència, per tant, és necessari. Quan parlem de violència i violència masclista, estem parlant de... no és quelcom puntual, sinó és algo estructural del nostre sistema, no? De dominació de poder. En aquest cas, no? Del poder en general masculí, sobre a nivell d'espais, a nivell

0: de diagnòstic, és a dir, com estan elaborats els diagnòstics, és a dir, no només és algo d'homes, no és algo que va d'homes i dones, sinó que és una estructura de la nostra pròpia societat, no? De com està muntada. Llavors, en aquest cas, afecta les relacions personals i les violències sexuals no són violències que tenen a veure amb tenir un desig sexual, sinó que les violències sexuals tenen a veure amb un mecanisme de poder, a través del sexe, de dominar l'altre. Sí, a vegades m'han dit, home, hi ha agressors sexuals perquè hi ha un tema no resolt de sexe. No és veritat. Jo treballo amb agressors sexuals i els agressors sexuals no és una qüestió de tenir més o menys libido resolta, sinó que té a veure amb dominant a l'altre a través del cos o a través... Però és un mecanisme de poder sobre l'altre. No? Uh-huh. Llavors, tot el tema de les violències és bastant extens, però la violència, no l'agressivitat, la violència és quelcom après. És a dir, a nivell social ens predisposen, no?, i ens donen uns aprenentatges. Segurament, si tu, com a dona, tota la teva vida estàs cuidant o et toca el rol de cuidadora, tindràs més empatia. Uh-huh. Però no vol dir que biològicament, a nivell de còrtex, no, o de lòbuls, tinguin les dones més empatia, sinó que a nivell d'aprenentatge social, degut al seu rol o als seus aprenentatges, acaben desenvolupant més empatia, perquè és la tasca que està més assignada, no?, sobretot a les dones. Vull dir que l'empatia és quelcom que es pot desenvolupar més i és algo que es pot anar aprenent. Però, certament, el tema de la violència no és una qüestió només dels homes, sinó és a nivell d'estructura patriarcal i social, i cal un canvi, per tant, no només a nivell de creences particulars, sinó a nivell de sistemes polítics, econòmics, socials, educatius, i cada vegada anem més enrere perquè, clar, les polítiques que hi ha no van a favor d'això, yeah, de la millora. És a dir que, bueno... sí que és algo que pràcticament ara se'n parla molt sovint, no?, perquè són molt més sensibles, però també és veritat que en el cas dels homes hi ha una cosa bonica que està passant també, que s'estan fent com cercles d'homes, no sé si coneixes la qüestió. Sempre s'han fet com diferents trobades més de dones, de cercles per parlar de temes més de dones, de cercles d'ajuda mútua, per parlar de diferents temes, des de la maternitat, la sexualitat, l'amistat, la menstruació, etc. Per tant, les dones, d'alguna manera, encara que hagi sigut més a nivell particular, han creat aquest espai d'ajuda mútua, no? Mm-hmm. En canvi, els homes, per allò que parlàvem abans de la socialització, s'han quedat més aïllats. I dius, val, jo vull canviar, no? Vull revisar coses. Bueno, doncs, potser falten referents, també. Perquè, clar, voler canviar, però si no tens uns referents o un cercle on tu, com a home, puguis comunicar o adonar-te'n d'alguns privilegis que tens perquè t'han educat com a home, o... doncs ara cada vegada més hi ha cercles de masculinitats, de pares, també, d'homes, no? És a dir, que tot això també ajuda... No, que entre els homes puguin revisar-se i també doncs, aprendre els uns dels altres, no? a fer i a pensar les coses d'una manera diferent més enllà de la violència, no? Que és o de l'agressivitat, potser diríem també.
1: Sí, perquè aquests cercles, que és a nivell de col·legis, a petit comitè, o són...
0: No, tenen un tarannà més aviat de tipus terapèutic. És a dir, han nascut molt, potser, d'homes que han anat a consulta a demanar ajuda, a dir, ostres, doncs estic tenint una conducta molt violenta, o m'estic adonant que estic, no?, la meva manera d'expressar-me o la meva manera de relacionar-me amb les dones és nociva, no?, i necessito algú que m'ajudi, no? I a nivell particular, doncs, hi ha hagut una demanda, però, a més, a nivell de grups... Uh-huh. Pues, els adults, i ja no parlo com a pare, sinó com a homes.
1: Mm-hmm, sí.
0: On són els homes? Hi havia un documental que va sortir ara fa un temps, a TV3, diu On són els homes? No? I parlava d'aquesta dificultat a vegades en trobar referents i en espais de comunicació entre homes. No d'una manera bonica, protegida, no des de la crítica, sinó de la revisió, de dir, bueno, quines són aquestes creences que fan que a vegades els homes puguin exercir violències, no? I no en són conscients o intencionadament. Espais per una revisió. Mm-hmm. Però... ve més des de l'espai post-terapèutic o de companyeria, no?, entre homes, però és algo que és recent, per dir-ho d'alguna manera, però que cada vegada hi ha més homes doncs en aquests grups que també se senten com amb la seva petita tribu, no?, per poder-se revisar les coses d'una manera també amable. Doncs també hem d'entendre que dintre del que són violències masclistes, que n'hi ha de molts tipus, també hi ha la violència LGTB-fòbica, és a dir, per raó de gènere, d'orientació, d'expressió sexual. Aquesta també és una violència masclista, vull dir que a vegades es pensa que és la de l'home vers la dona, sinó és vers la diversitat, no? Sobre de gènere, d'orientació, que també està contemplada com a violència masclista. I això també perquè l'estructura aquesta que estem comentant, no, tipus patriarcal, és que tot allò que són minories, tot allò que se surt de la norma, no, doncs rep moltes més violències, no, i discriminacions.
1: Diuen que això és per por. Que aquest tipus de violències, justament aquesta, la LGTB-fòbica, és per por, per desconeixement. Verdaderament, per què? Ostres, per què algú, una persona pues, que va pel carrer, hòstia, un grup, agafen un nano i foten un joc d'hòsties, així parlant clar, què passa pel cap d'aquesta gent?
0: En aquests mandats que parlàvem, del que és ser masculí o de la masculinitat, s'ha d'allunyar de tot el que és ser una dona, ser un infant o ser una persona amb una orientació sexual diversa. És a dir, aquests mandats que a vegades, no, un ha de ser conscient, per tant, rebutjar això és ser més home. No? Yo te meto d'esto porque estoy por encima tuyo. I tornem al mateix, és una forma de dominació vers l'altre. És a dir, por, inseguretat, voler complir uns cànons, no?, que et converteixen en una persona violenta i que agredeix als altres. Una forma de mantenir un estatus, aquest privilegi de poder, no? Si jo et faig això, estic per sobre teu, no? És una dominació física, literal, no? Quan és una violència física, però també pot ser psicològica, perquè t'insulten o humillacions o psicològica. Sí. Les violències és quelcom que està en el nostre sistema d'una manera molt, molt, molt normalitzat. De fet, violències masclistes, per exemple, ara parlàvem amb LGTB-fòbica, però també amb el jovent quan faig xerrades, entendre això que dèiem, quan t'estan fent xantatge emocional o quan et pressionen per tenir relacions íntimes, va, vinga, va, tal, insistir, encara que sigui des d'un to amable, no deixa ser una forma de pressió i al final també és una violència masclista. Actualment, dir piropos pel carrer també està penalitzat, cosa que abans no estava, i dius, és que ara ja no es pot dir res. Dius, bueno, és que potser abans no es parlava de consentiment i ara sí, no? Yeah. A mi em pot encantar que persones que jo estimo em diguin alguna cosa bonic, però una persona que va pel carrer i em diu qualsevol cosa, doncs a mi m'incomoda, no? Yeah. I s'ha de poder reconèixer. Vull dir que les violències també han agafat molts matisos i està molt bé perquè s'han visibilitzat algunes que abans no hi eren. L'LGTB-fòbica o l'assetjament a callejero o d'altres formes de pressions, sí, de violència.
1: O la feina. O
0: vicària, sí, sí. No? És la violència cap als fills, que també agredeix a la dona. És a dir, jo no sóc experta, però sí que és veritat que hi ha molts, molts tipus de violències, no?, que abans doncs, no se'n parlava.
1: No, hi ha... Jo crec que tot plegat va una mica lligat, i abans de començar el programa que hem xerrat una estoneta, comentaves que tot actualment tot està com molt més sexualitzat, que són per interessos econòmics, comercials, per què? Per què està tot més sexualitzat?
0: Sí, hi ha una tendència a la hipersexualització dels cossos, bueno, d'uns cossos normatius, també. Sí, interessa, sobretot des del capitalisme, no?, perquè compris determinats productes, perquè et cuidis de determinada manera... Uh-huh. Sí que el sexe com a tal hi ha un benefici econòmic molt gran, per tant, interessa per vendre xampús, per vendre detergents o menjar. És a dir, que hi ha molta sexualització, i sobretot a les dones, no?, com objectes sexuals, amb pràcticament quasi tots els anuncis, potser de perfums o de cosmètica... També ha anat canviant, tot plegat, sí. Però, si per exemple, no? Doncs, però no veure sempre la dona com un objecte sexual o de desig, però hipersexualització. I hi ha molta pressió estètica. De fet, les dones, en general, pateixen molt més violència estètica, per estar primes, per estar semblar joves, no? Sí. Hi ha tota una pressió que potser els homes tenen, no?, aquest privilegi de no patir d'aquesta manera, no? Surt una cana, un senyor una mica més de panxeta i segur, sí, que no ho viu amb la mateixa pressió. Per tant, hi ha una hipersexualització, sí, i a més, menys educació sexual. Per tant, aquí falta feina per fer.
1: Sí.
2: Dius menys educació, que és que n'hi havia hagut? Ha sorprès el menys, eh?
0: Mira, jo crec que ara hi ha molta desinformació a nivell de sexualitat, perquè ara les xarxes socials, tothom pot parlar de sexualitat en sàpigues o no tinguis una base científica. Perquè hi ha gent que parla de, no, com si fos un gurú i dius, però quina base hi ha amb evidència d'això? I són gent que el segueixen moltíssim. Vull dir que ara amb les xarxes socials tothom té accés, però no a fons sempre basades en l'evidència.
1: Sí, els influencers, no? Qualsevol pot ser influencer.
0: I coses.
1: Hi ha gent que són autèntics, com dius tu, gurús, no sé, l'Ibai o el Rubius, aquests que són els que em venen al cap, són gent que són milionaris. I no sé quina base, en general, ja no a nivell sexual, eh? Vull dir,
0: no se'ls demana.
1: Són, no, i donen informació i, escolta, tothom se'ls creu i no sé.
0: Sí, però justament aquests referents també són, molts d'ells són persones amb un discurs molt violent a nivell de violències masclistes, mm-hmm. no? I a molts nivells, i ningú ho talla. És a dir, que diuen verdaderes qüestions, bueno, vulneracions de drets en molts aspectes, i com que són persones que no són influencers, no se'ls penalitza. De fet, va haver un influencer que va comentar que s'havia tret el preservatiu a meitat de la relació sexual, com un acte heroic, no? Diu, no ho he dit i mira què he fet, no? I llavors, clar, això és una agressió sexual. O sigui, tu treure't el preservatiu durant una relació sexual sense consensuar amb la persona amb la que estàs és una agressió sexual. I llavors, és que ho va dir-ho tan tranquil perquè moltes vegades les agressions sexuals estan permeses per l'entorn. És a dir, no estan mal vistes. I llavors, vull dir que no sempre hi ha conseqüències. I les xarxes, és veritat que a nivell de referents, sobretot amb nois joves, tot el tema de les violències masclistes està en augment perquè hi ha uns referents molt negatius en aquest sentit.
1: Sí, bueno, sense anar més lluny, ahir a les notícies sortia la notícia de que un influencer, a no sé quina xarxa d'aquestes tipus Twitch, havia mort estomacat perquè, bueno, perquè com una espècie de repte, un tio que estava forrat, però el seu rol era que l'estomaquessin i ell cobrava perquè l'estomaquessin, doncs ahir, a França va ser, es va morir, bueno, el van matar.
0: En directe.
1: En directe, sí. En fi,
0: per fer un apunt final,
1: sí.
0: Que també és, moltes vegades és veritat que la sexualitat la vinculem amb tot el tema de les violències i dels abusos, però també és important l'educació sexual o parlar de sexualitats, també per parlar del plaer i del gaudi. Vull dir, des d'aquesta perspectiva de cuidar-se i de cuidar l'altre, no només amb clau d'abusos, sinó quan l'educació sexual també és important per tenir una bona qualitat de vida, en el sentit de que la persona necessiti i vulgui, però que crec que és important no només per evitar abusos, sinó perquè també les persones, entra dintre del que és el que diu l'Organització Mundial de la Salut, no? Uh-huh. Els drets sexuals i reproductius tenen a veure amb la qualitat de vida de cadascú, no? Vull dir que tant per patir menys problemes, però també per tenir més oportunitats pel gaudi, és necessari aquest acompanyament en sexualitats.
1: Ha quedat clar. Bueno, i sí, i ara ja per acabar, cap a on creus que anem en matèria... Encara que ja, bueno, ja més o menys s'ha dit, eh? Cap on creus que anem en matèria de sexualitat, tant el que dèiem de l'assetjament com la violència física? Anem a millor?
0: Anem a millor, i casos que, per exemple, abans no eren denunciats, serà cada vegada més sí. Per exemple, tot el que va haver amb els futbolistes, no? El tema d'agressions, o amb la manada, és a dir, a través inclús de les pròpies víctimes que han denunciat i han posat visibilitzat, s'han fet canvis a la llei. O sigui, la llei ha vingut després, vull dir que hi ha hagut un canvi en la sensibilització i la identificació, inclús de judicis que s'han posat, no? Que un s'ha donat de les actituds masclistes que tenien alguns jutges respecte a les violències, que sobre els hi donava la culpa a la víctima.
1: Sí.
0: És a dir, que a nivell legal, a nivell social sí que hi ha canvis, evidentment ens en falten molts, però sóc optimista en el sentit de que veig que hi ha molts bons professionals i cada vegada millor acompanyament en aquesta matèria.
1: Bueno, doncs genial. Doncs t'agraïm que hagis donat aquest to d'optimisme a tot això i t'agraïm la teva presència a la línia vermella i bueno, i potser fins la propera.
0: Bueno, doncs un plaer, moltíssimes gràcies per convidar-me. He estat molt a gust, així que fins quan vulgueu, fins aviat.
1: Gràcies. Gràcies. Li hem demanat a la nostra convidada que ens suggerís una cançó per tancar el programa i ens ha recomanat la cançó Hideaway del grup estadounidenc d'indie rock Cigarettes After Sex. I amb ella acomiadem la línia vermella. Gaudiu-la.

Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: la música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
3: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada? Farem camí juntes amb Mirada de Dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
4: Ràdio Arenys.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
5: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
5: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
5: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
5: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
6: 93 792 53 44.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè.
0: Hola,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.

0: sembla que comencem.
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional, extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla.

0: amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
1: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap, no, i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el Hamefat?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí. De cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor. Buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
3: Ràdio Arenys, 24 hores. Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres, amb un accident a l'APC de Sant Gregori i una avaria també a l'APC, però en aquest cas Aigua Viva, que deixa en un carril tallat en ambdós punts. A banda, també, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les dades dels dies 30 i 31 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha construït 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al Canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
0: Notícies en xarxa.

0: Compartim bicicleta, en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal, allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé, jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny, i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona.
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que, com deies, és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre es passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco. Hi ha passatges espectaculars, pots de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya també, disfressada. Vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja estan habituals, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més de mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna-me a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ara.
0: Ens
1: veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat, perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim en la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser d'alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí. Crec que avui sortíem de Bràfim i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial, com nosaltres, dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això tenim l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions dels sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marbolenc, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany, el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafañe, fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens varen fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí, i ja als volts de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu van participar efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons, i també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi, dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle bolcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble. I els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrer una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenar de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, a segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general. I ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per a la climatologia, per al temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més connectem amb UAU Lleida amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenies, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, vull dir, nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, vull dir, de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres, amb aquestes temperatures, no acaben treballant. A part, les diferents entades o les diferents marçades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant en aquest temps, ja sobrepassàvem els 15 cada marçades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 cada marçades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: Uh-huh. A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 van patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció, el 2023 una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres, el 2024 tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025 parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havien patit mai amb els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, i llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mm de calibre. Llavors nosaltres fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests països que hem invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, de donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de la globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. Fruita seca, ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molt els preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Però va ser una cosa que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima fa avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, i aquí posem xarxes antipedra que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar en què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que el tinques de pera mateix de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estaríem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès, i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer amb condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, ja hem de buscar aquestes sortides, i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos, o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, les decisions finals les han de prendre els pagesos. Mm-hmm. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari del territori,

0: cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant, ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'Ultre, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació d'una altra Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros, seria una petita estació d'una altra Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
1: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
0: Vosaltres al mercat no ho notareu. Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara. Sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes. Avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcoïns i així. Estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, serà bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia gran superfície estan oferint oferta de l'euro 50. Quan hem tret dos costes de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. A les grans superfícies, pràcics d'euro 50, vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquestes preus.
1: Recomaneu comprar en botiga petita?
0: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, la gran distribució, i només hi ha una cadena de gran distribució, que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, acaba a quedar menys, hi ha gent com va comprar, vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar.

0: d'una tal manera que s'ha perdut la venta de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més d'un 50% de venta directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
0: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes. Vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, amb uns climes calorosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir, no sé, jo últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya. Amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'han assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, arriba un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, ja ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada, i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra, i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
2: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per Vacances. Anem cap al Picat. S'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
3: Hola, què tal, Núria?
2: Bon dia. Bé, escolta, repassàvem i dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
3: Doncs ens encanta això de les pubilles i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picatí. Llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del Picat 2026.
2: Vaja, que teniu... Ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
3: I tant. Encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diré la Núria, que passa al Picat amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
4: Bé, doncs al Picat gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, al nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
3: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
4: Bé, doncs, sobretot, jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar en la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
3: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
5: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser a Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto de d'aquest any viscut.
3: Heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
4: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments i això, i gaudir-ho entre tots i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien i t'estan acollint allí amb els braços oberts i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar i és això.
3: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
6: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
3: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
4: Sí.
3: Expliqueu. Maria.
7: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho. I sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
3: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també tots els actes, com s'han de presentar els diferents hereus i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
4: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
3: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, o hereus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
5: Jo recordo una anècdota bastant divertida amb un company d'Almacelles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida, òbviament una mica lamentable, per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí, i a sobre de la...
3: L'armilla,
5: i seguir veient la camiseta blanca. A més, també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista. A mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
3: Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
4: Sí, sí.
3: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves, que es presentin a hereus i pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
5: Jo diria per provar. Per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i, mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del cantó i ho pots comentar i pots riure de tot això, llavors. És això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar, perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
2: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
3: Vinga, bon estiu.
2: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i, a més, tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes. Però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bo...
9: Escoltant Ràdio Arenys.
10: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
11: Marta!
12: Ei, hola, com estàs?
11: Superbé, cada dia em sento millor.
12: I el secret?
11: Doncs ho tens ben a prop.
12: Sí?
11: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
12: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
11: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
16: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
17: Ràdio Arenys és informació.
18: Notícies en xarxa.
19: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 dotacions, detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que es recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
18: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... No? Que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria, bon dia.
0: Mira, et dic aquí a nivell tarragoní, que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Correcte.
0: Què diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /la Garriga ens diu migdiada sempre. Antur 51, migdiada. Tal qual.
0: A tal qual, vull dir, sense més explicacions.
1: Sí.
0: Pim-pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I, per exemple, Clàudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: Ah, a l'arribada ja, o sigui, ella
1: exacte.
0: Dorm i llavors... Mira... que bé.
1: Ja, veu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional. Molt bé.
1: I també tenim uns parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient, Dagmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i, a més, ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors, l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour de França jo li tinc una mica un amor-odi perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt perquè has de tenir molta disciplina i demés, i a més a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que a més aquest any ha coincidit doncs, que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs, que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 hora per buscar aparcament.
0: Ai,
2: però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs, prefereixo doncs, fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí,
0: no? Que és una
1: molt
0: mica...
1: diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tenis, de dir, que em passa el mateix.
0: Bé.
1: Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira,
1: molt bé. Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal, aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Ho té ben clar. Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te a la televisió de fons o a la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
0: Ah.
1: Bueno, també. És una altra manera, no?
0: També. Pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, eh? És que no els hi fem ni cas. Ells allà suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio
0: no.
1: que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat. Però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
0: Genial, Estel. Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre a alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto als últims moments per mirar l'esprint, i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de,

0: tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
1: Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Uh-huh. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Uh-huh. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació. Llavors, una forma també de que sigui més suau.
0: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
1: Doncs es parla de que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
0: Val.
1: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors, l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir.
0: Molt
1: això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
0: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, t'ho portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
1: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina o estàs potser mirant un WhatsApp de treball o una notificació. Clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
0: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
1: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
0: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
1: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
0: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
1: Correcte.
0: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
1: Sí.
0: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
1: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
0: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquest recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
1: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre. I està estudiat que quan les parelles estan de vacances, comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, Aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen és que no el suporto, no la suporto. Mm-hmm. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dos setmanes o tres setmanes. Clar. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, exacte, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
1: Clar, no? Perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
0: Mm-hmm. Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més?
1: Mira, això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmode amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
0: Per no perdre't res del que has previst.
1: I quan tornen et diuen... Ara necessito vacances de les vacances.
0: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. Sí. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com unes normes, no? Com un reglament per aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
1: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
0: Important,
1: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
0: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
1: Clar, pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagin aquest tipus d'acords i pactes.
0: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Un plaer.
0: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs la feina per començar les vacances nosaltres.
2: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial, i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludam el nostre company, a la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles, perquè doncs això els tarragonins i tothom que ho vulgui tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: On sou?
3: A la Secuita, després de 4 hores i mitja, més o menys, de camí a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una estona de les parades. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de Mats, allà a Tarragona Ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Burfaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
2: I tant.
3: Que ens expliquin com cal? Doncs mira, sí. Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, a l'antic ferrer del poble, tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
4: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares, doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia, doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
3: Oh, mira, Núria, la parada sí. De l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga. Hola.

0: La veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de maig fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor al Fàbrega.
1: I en quany hi hauria, a més a més, amb novetat també, amb una cervesa amb el Fàbrega, la Brufacanya.
0: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb el Fàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
2: Com es diu? Té nom comercial?
0: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
2: Era Brufacanya. Fàcil, està bé, està ben
0: sí,
2: pensat.
0: Sí, era fàcil, sí.
2: Està ben pensat.
1: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura.
2: Quin,
1: vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja dels 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
0: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic doncs, les calors són molt fortes.
1: Cada any una entitat convidada en guanys en els grellers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
0: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
2: I van anant tocant pel camí?
0: No, en aquest cas no. En aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
1: I amb relleu generacional garantit, perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
0: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs, ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
2: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
0: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
2: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat i molt estretet, que va parar
0: a la capella de Sant Magí, exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
2: És
0: aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
2: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
0: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
2: Genial.
1: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, perquè diuen que té moltes propietats.
0: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes o d'això, doncs, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
2: Sant Magí es relaciona amb

0: aigua, perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
1: Sí. Sant Magí, en principi, estava amagat, doncs, a les coves de la Brufaganya, i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar, i es veu que en un moment que s'estaven, bueno, estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra, i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. Ah, de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
2: Que brollen, que hi ha molta aigua, eh? Aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. I per cert, que demà Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada de l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tantos convidats, Núria.
0: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
2: Sí, la tarda entrarem, sí? També. Eh? Sí, no, allà hi serem. I hem d'anar tirant, perquè si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar. Hem d'anar caminant, ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
0: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
1: Vale, moltes gràcies.
2: Fins ara, Núria.
0: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
3: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
4: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
5: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora a la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les ponzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està rosegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes, a les fulles més tendres, a les fulles més noves. Llavors, observar-les, i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
3: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
5: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. El més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
3: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
5: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes quedar sense fulles i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'n menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. Hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil. Passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i ve aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
3: I Joan Maria, avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga?
5: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les erugues...
3: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
5: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar abellots...
3: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
5: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
3: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
5: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes a les fulles o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
3: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria. Ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
6: Sí,
0: sí, en sèrio.
6: Ho has endevinat.
0: Vinga, es cobrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya en què també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, Lídia. Oi, mira, que bé. L'emperito ens la reservem per Santa Tecla, no?
6: Correctíssim,
0: el
6: prohibidíssim posar-ho
0: encara. Encara no.
6: Encara no toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
6: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a la tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo. I, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia de remullada, que era quan era amb aigua i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
6: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
6: I un carro.
0: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora, i sortia de i brollava, doncs, allò una manguera, vaja, directament, sí. No?
6: Després de la sequera ja sí. La cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
6: Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui... Gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de Sant Magí.
6: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
6: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
7: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
6: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no?, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.
8: Y bailó un, dos, tres, sin ti, fue el último bar.
6: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
0: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té 9 dies, que és l'últim vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
6: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 3:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
0: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tot són rebetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte. Doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
6: Perfecte.
0: Ens veiem aquesta nit de rebetlla.
6: Aquesta nit rebetlla i demà a treballar.
0: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
6: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa, per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment, no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire dormir. Sí, sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segonet. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs subant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon
0: remei. ...mateix efecte. No ho sé, és provar-ho, un dia provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai, tant,
3: en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el què, mai l'he trobat la gràcia i, per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que per gustos, nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Perfecte. Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: La xarxa de comunicació local. Som el
1: pecador. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
7: Escoltant Ràdio Arenys.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Cambrils celebra el 9è aniversari dels atemptats del 2017 amb un acte institucional a la plaça de la Pau, on va perdre la vida una persona que estiuejava al municipi. Connectem ara amb el Gerard Amigó. Com ha anat tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes que van patir les ciutats de Barcelona primer i Cambrils al cap d'unes hores, ara fa 9 anys, el 17 i 18 d'agost de 2017. Ho ha fet en un acte celebrat, com bé deies, a la plaça de la Pau, davant mateix del Club Nàutic Cambrils, lloc on es va perpetrar que va arribar una dona de Saragossa que estiuejava al municipi i on es van produir diverses persones ferides. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, qui ha recordat que Cambrils és un municipi on hi conviu la Pau. Klein ha lamentat que aquella matinada del 18 d'agost de 2017 el municipi es va veure sacsejat per uns fets que mai haurien d'haver succeït. El propi alcalde, acompanyat d'una de les víctimes, Josep Maria Rovira, i el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, han fet una ofrenda floral davant el Memorial per la Pau, que s'han unit a altres rams de flors. Cal recordar que la matinada del 18 d'agost un vehicle va irrompre al passeig de Cambrils, va atropellar fins a 4 persones i va ferir també un agent dels Mossos d'Esquadra que va intentar aturar-lo.
1: Gràcies, Gerard. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el 9è en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels trets ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es van negar a abandonar la zona i alguns duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen als 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. I pel que fa a la mobilitat, unes obres a la C32 a Sant Boi de Llobregat provoquen circulació amb retencions. També, recordem, hi ha afectacions també per obres a l'AV20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda també, per un robatori de cable que afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida Artesa, els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders també tenen alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
5: 93 792 53 44
6: 93 792 18 19 El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quars en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbitymarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys.

0: Molt bon dia i bona hora. Un dimarts més i ja és el penúltim, eh? La setmana que ve ja se'ns acaba l'agost. Que de pressa passa el temps. Bé, espero que tothom hagi gaudit aquest cap de setmana de Sant Roc, perquè ha sigut molt maco. I ha sigut impressionant pensar que hi havia 300 massips. He fet un goig, jo, les fotografies i així, però vaig baixar quan hi va haver la dansa davant de la plaça de l'Església i em va impressionar. Va ser molt, molt maco. Espero que ho hagueu gaudit moltíssim. Aquí estem, la Martina, aquesta nena tan preciosa i tan eficient, Marina, jefe, els de redacció, i la Rosa Montner en el programa Temps d'Estiu, perquè junts ho passem molt, molt i molt bé. Avui no tenim telèfons, o sigui que ja no us el dic. Per tant, començarem amb una cançó que jo poso al YouTube, però ja ho he dit alguna vegada, perquè és que la tele és que no la vull veure, perquè tot són desgràcies, tot són mal rotllos i tal. I la selecció la faig de música, la faig per YouTube. I avui he escoltat una cançó que he pensat que tristament és tan adient a tot el que passa en el món, i a més és una cançó dels anys 60, de Luis Aguilé. Jo no recordeu de Luis Aguilé? Era simpàtic, eh? Bé, doncs canta Señor Presidente.
1: Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar

Aquesta cançó té exactament 19 anys. Fa 19 anys, abans de morir, la va escriure el Luis Aguilé. I más de lo mismo. Tristament, així anem. Mani que mani, per això. No cal dir un per l'altre. Bé, ara escoltarem a un grup que també va ser de la transició, o sigui, dels anys xipis dels 80, que a mi personalment m'agrada molt, que és Jarcha, i la cançó es deia Libertad sin ira.

La primera vegada que vaig sentir aquesta cançó, devia ser el 79 o el 80, en el Palau de la Música, que van venir aquest grup, que eren un grup d'estudiants andalusos, i em va agradar, perquè a més, per primera vegada, i això que jo ja he dit moltes vegades, que m'he criat molt entre gent d'Andalusia, per això me l'estimo tant, perquè em van ensenyar moltes, moltes coses de la seva cultura, però no havia vist mai la bandera andalusa, i tots els palcos del Palau de la Música estaven plens de senyeres banderes verdes i blanques, que és la bandera d'Andalusia. Bé, continuarem amb un altre andalús, el Carlos Cano, també de la mateixa època, super, super divertit, un home que cantava de meravella, que va cantar copla, que va cantar vanera, bueno, en fi, va ser molt bo. I la primera cançó que jo li vaig sentir, i que a més crec que va ser la que li va donar nom, va ser La murga del Correlante.

Molt bé, en aquella època demanàvem que vuelvan pronto los emigrantes, els emigrantes d'aquí que estaven a Alemanya, o a Suïssa, o a França, o a Argentina. O... En fi, que el món, ja ho diuen, volta el món, gira el món i torna al born. O sigui que, más de lo mismo, sempre. Ara escoltarem amb una nena... Bueno, ja no deu ser tan nena, però era tan bufona i tan així. I per mi era divertit perquè deien que m'hi assemblava. La Rita Pavone amb ell.

que mona, quan la veiem que baixava escales cantant aquesta cançó per televisió, eh? Que xulo. Bé, ara escoltarem a un gran dels grans, Magicà, en Jorge Negrete, que ens interpreta una cançó que a mi també em porta molt bons records. Juan Charrasqueado.

Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa cançó cantada per aquesta meravellosa veu de Jorge Negrete, n'escoltarem una altra que per mi és fantàstica, que és en Cristian, que ens interpreta México. México, o México, quan la canta el Cristian i la Sònia Muntanyola, juntament amb el Quim, que és el marit de la Sònia, que toca la bateria i tal, la veritat és que fan un grup, tant si actua un sol com ella sola, com tots tres, la veritat és que ho fan tots dos, ho fan molt bé. Però és divertit perquè la Sònia, que és una persona encantadora a tots els nivells, persona més pancaire i més dolça que us heu tirat a la cara, jo és que me l'estimo molt, perquè és, la veritat és que és una gran persona. Quan en Cristian canta aquesta cançó, després, a dalt de l'escenari, ella se'l queda mirant i diu, i ara què puc cantar jo? Com vulguem dir, millor que això que hi ha. Escolteu, la veritat l'hem posat moltes vegades, però de debò, que veure el Cristian interpretant México, México, com que ho viu tant, o sigui, ho sent tant i l'escenari és tant la seva vida, doncs ho disfruta i ho fa molt, molt i molt bé. No perquè sigui el nostre Cristian, que som molt afortunats de tenir-lo. ¿Vale? Vinga, doncs en Cristian, México.

M'encanten les veus greus, però els falsetes em tornen boja. I en Christian té uns falsetes meravellosos. I la versió d'aquesta cançó, per mi, és immillorable. Que em perdoni el Luis Mariano, però a mi m'agrada més en Christian. Ara, a continuació, escoltarem una cançó que la primera vegada que la vaig sentir va ser en el Teatre Grec, és d'en Serrat. I en Serrat sabeu que té cançons, té una cançó, per exemple, que es diu Mi Niñez, i parla de que en Julio en Aragón tenia un pueblecito. Doncs bé, resulta que en aquest pueblecito, que em sembla que és Belchite, que va ser un poble que va estar bombardejat pels nacionals, pels rojos, pels nacionals, entraven uns i sortien els altres i se'l van carregar quasi gairebé tot. Bé, doncs quan en Serrat anava allà, ha passat un temps, evidentment, bueno, no havia nascut encara quan la guerra, no? Quan en Julio en Aragón s'anava a aquest pueblecito, resulta que la seva família, la seva mare era d'allà, i el pare de la seva mare tenia un carrusel abans de la guerra. I li deien el Furo. Per això la cançó es diu El carrusel del Furo. I llavors, quan el veien córrer per allà al poble, això ho va explicar ell, la gent del poble li deien «Ahí va el Furico!». Doncs ara escoltem el Furico cantant el carrusel del Furo.

Bé, i ara escoltarem una cançó cantada en català per la Maite Martín i la Lídia Pujol. És una cançó del Lluís Llach. Aquesta noia, la Maite Martín, és una cantaora de flamenc. Jo també la veig. A mi, ja sabeu que m'ara la vaig anar a veure en un concert al Palau de la Música. M'encanta. Resulta que li van donar un premi com a cantant de flamenc a Andalusia. Van fer un concurs o un festival, o digueu-li el que vulgueu, i va guanyar ella. I em deia una que hi havia anat, diu, i el públic decía, hay que ver lo que, bien que lo hace. Y la jodía es catalana, ¿eh? O sigui que catalana... i parla en català. Evidentment, filla d'immigrants andalusos, no filla, filla i potser neta i tot, d'immigrants andalusos, i potser els seus pares ja eren d'aquí. Perquè tampoc és tan gran. Bueno, o sí, no sé, és del 65. Escoltem-les, el Maite Martín i a la Lídia Pujol.

0: Bé, i ara escoltarem una altra cançó que el Víctor Manuel li va fer a l'Anna Belén quan es van enamorar i que segueixen enamorats després de tants i tants anys. L'Anna Belén és el nom artístic, però l'Anna Belén en realitat es diu Pilar i llavors en Víctor Manuel li va fer una cançó tan bonica com aquesta, Canción para Pilar.
1: En medio del camino me senté, quemé las naves, me olvidé de pensar y en el vacío nació esta canción.

Bé, doncs després d'escoltar aquesta cançó d'amor tan directa que li va fer Víctor Manuel a la seva dona, ara escoltarem, posarem una mica de marxeta amb un maresmeny de Mataró que tots ens estimem molt i que ens ha fet ballar moltíssim i que estarà sempre també dintre els nostres cors, que és en Peret, amb El Muerto era un vivo.

Molt bé. Doncs ara, després d'aquesta, posarem en Serrat amb una cançó que l'altre dia la Marina em va reclamar, em va dir, com és que no poses el Mediterrani? Doncs per tots nosaltres, l'altre dia vam posar Plany al mar, avui Mediterrani.

Molt bé, i ara escoltarem la cançó de la gran polèmica, el La La La, que no cal explicar, que en Serrat no la va voler cantar en espanyol o en castellà i tot això, és igual. Però aquesta cançó era del Duo Dinámico, o és del Duo Dinámico, i una vegada es van trobar i la van cantar en català els tres, el Duo Dinámico i en Serrat. I ara l'escoltarem. Davant.

Ja està? Bé, doncs, res, un momentet, les notícies, perquè hem d'estar assabentats de tot el que passa pel nostre país i pel món, i després tornem amb més temps d'estiu. Fins ara!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir 5 persones. Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les víctimes, que ha explicat que no recorda res del moment dels fets. L'acte ha comptat també amb representants polítics i policials i també l'alcalde Oliver Klein, que ha llegit un manifest de condemna de la violència. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre, poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi va haver ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris de les seves botigues quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i també armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. Els Mossos mantindran els dispositius preventius durant els propers dies i reforçaran també el treball amb la comunitat per tal de buscar una sortida a aquest conflicte. I els Mossos d'Esquadra també van detenir un home després d'una fugida en vehicle que va començar a Sant Boi de Llobregat, va passar per Viladecans i va acabar a Gavà. Durant la persecució, el conductor va circular en contradirecció per diversos carrers i va embestir frontalment un ciclista que no va patir ferides greus. Finalment, els agents el van reduir i detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat i també conducció temerària. I pel que fa a la mobilitat, retencions a la C31, a Torroella de Montgrí, en sentit Figueres, i també a Pals, en sentit Regencós. A més, també hi ha circulació lenta a la C66, entre Torrent i Palafrugell, en sentit sud, a la C63, entre Vidreres i Lloret de Mar, i també a la C33, entre Mollet i Montmeló. A banda, pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana i a banda també un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida i els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders s'estan registrant també alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: obrir els ulls.
1: Molt bé, que de pressa ha passat el temps i ja estem informats. I ara escoltarem la Glòria Lasso. Dies enrere vaig estar veient, no sé si era el Netflix o Prime, La signatura pendiente, que és una pel·lícula que a mi t'he robat el cor no sé quantes i quantes vegades li he arribat a veure, perquè, clar, és molt de la meva època i és una història molt... Vaja, que em va molt. I la música és una cançó d'una cantant que solíem cantar nosaltres, de la Gloria Lasso, Luna de Miel.

De la mateixa època, l'altre dia vam posar el Domenico Modugno, italià, amb el Viejo Frac. Avui l'escoltarem pel nostre Ramon Caldú, que en tenia aquella veu tan meravellosa i que la interpreta de meravella, el Viejo Frac.

I ara aquesta cançó li vull dedicar a la Txarín, perquè és una cançó molt xula, madrilenya, i em ve de gust de dedicar-li al Pepe Blanco i la Carmen Morell, ens interpreten Me debes un beso.

0: Bé, i ara escoltarem en Raimon amb una cançó, perquè es va fer un festival en memòria, un concert, en memòria, no era concert, era festival, perquè actuaven altres, en memòria del José Luis Blanco, aquell noi, l'últim que va matar la ETA, aquell noi que van tenir... I vam fer un festival a la plaça de les Ventes de Madrid, en memòria, com si diguéssim, no? Llavors va sortir en Raimon i va explicar que cantaria la cançó aquesta de El País Basc, i la cantaria en català, però amb el català que els que en diem, que ells en diuen valencià, però que és el català. El va xiular la gent quan va dir això, i va haver molta gent que el va xiular. Ell, però, va continuar cantant. I quan va acabar la cançó, va sortir el José Sacristán, molt indignat, dient que no entenia els cafres aquests que xiulaven un bé cultural com és una llengua, i que, a més, doncs, estàvem tot al seu dret de cantar-la en català o amb la llengua que hagués sigut. Coses que passen, que ara passen, eh? En Raimon, amb el País Basc.
1: En 1967 jo vaig estar al País Basc per primera vegada i em va causar una forta impressió. Aquelles impressions, allò era el mes de maig, les vaig portar a una cançó que porta com títol País Basc.

Molt bé, doncs després d'haver escoltat el País Basc d'en Ramon, escoltarem una altra cançó que jo li vull dedicar a una persona que fa molts anys que ja no hi és. Era un tiet meu, estava casat amb una germana de la meva mare, que el meu avi, quan li va dir que es volia casar amb ell, la meva tieta tenia 20 anys, bueno, perquè era de fora, era de La Rioja, i el meu avi deia, se t'emportarà i no et tornaré a veure més, t'emportarà al seu poble. En fi, no se'l va emportar al seu poble. Al cap de 18, tot i 9 anys de ser casats, de viure amb ells i tot això, van ser dels que van emigrar al Brasil. Mai va tornar a La Rioja, el meu tiet. Però, quan sentia aquesta cançó, s'emocionava vivint a Catalunya. O sigui que m'imagino que vivint al Brasil, allà on va morir, si la sentia, encara es deuria enyorar més. Per tu, tiet Víctor, allà on siguis, en La Rioja nací.

Molt bé, que bonica, oi? Quin sentiment. Bé, doncs ara escoltarem pel Carlos Gardel Mi Buenos Aires Querido. Aquesta cançó jo la recordo de tota la vida, la cantava la meva mare. Clar, tenint en compte que el Carlos Gardel va morir a l'any 35, doncs als anys 40 aquestes cançons se sentien molt, i anteriorment a l'any 35 doncs eren el que ballaven quan anaven a ballar al Círcul de Sants. Per tant, Carlos Gardel, in memoria de tota aquella penya que l'havien ballat abans de la guerra, Mi Buenos Aires Querido.

Bé, i després d'aquesta bonica cançó, ara n'escoltarem una altra més actual, però també que és preciosa. Bueno, és actual, però és que el temps passa tan de pressa, de la pel·lícula La vida és bella. És una pel·lícula molt maca, però que jo només he vist una vegada i no la tornaré a veure perquè no m'agrada patir. La Noa i el Miguel Bosé ens interpreten la banda sonora de la pel·lícula La vida és bella.

Doncs ara... Molt bé, doncs després d'aquesta bonica cançó, ara n'escoltarem una altra, que també és una història molt maca, és del Víctor Manuel, d'aquella parella que ara en diuen capacitats diferents o alguna cosa així, que, bueno, si escolteu la cançó ja ho sabreu, però que aquesta parella era de veritat i que es van casar, tenen fills estupendos i viuen feliços. Solo pienso en ti.

Molt bé, doncs després d'aquesta, ara tornarem a escoltar el Christian amb una cançó superdivertida. No és vida de rico.

Molt bé, doncs ara escoltarem una cançó també dels anys 40. També de les que jo recordo de tota la vida, que la meva mare les cantava. La meva mare era cantarina i jo, molt més. Jo m'agenollava davant de la tele, pujava una cadira, m'agenollava la cadira i allà em teníem la ràdio, no la tele, la ràdio, escoltava totes les cançons i me les sabia totes. M'ha encantat sempre cantar. Aquesta cançó la cantava, la va fer en principi el Jorge Negrete, ara la canta el Pedro Vargas, és oi, nena? Doncs el Pedro Vargas, que li va fer el Jorge Negrete per una de les seves dones, la María Félix, María Bonita.

Molt bé, i ara una cançó que el meu primer amor em cantava quan es despedia, ens donàvem la mà, eh? No ens fèiem ni un petó, només ens donàvem la mà i em cantava aquesta cançó de la Gloria Lasso. Buenas noches, mi amor.

Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa cançó n'escoltarem una altra també molt, molt maca, més o menys a la mateixa època. José Guardiola, Pepe Ucha, ens interpreta Les Fuentes de Montjuïc.

0: I després d'aquesta meravellosa cançó, que si tots esteu viatjant com jo, vaja excursió que estem fent pel món. Ara escoltarem Jimmy Fontana, un italià, que ens canta en català al món.
1: No, aquesta nit...

Bé, i ara escoltarem una cançó que l'escoltem moltes vegades, del Christian, i la va dedicat a tothom. Per descomptat, totes les cançons de tot el programa van dedicades a tots els oients que ens estan escoltant. Però aquesta cançó té un significat molt especial per la d'Elena. O sigui que, d'Elena, si ens estàs escoltant, per tu, en Christian t'interpreta No más boleros.

Bé, i el temps ha anat passant i ja tornem a estar a l'hora d'acabar. Amb la Martina al control i la Rosa Montner, us diem que si Déu vol demà passat tornarem a estar aquí per junts passar-ho molt, molt bé. I de moment us deixem amb una cançó del Pedro Infante, també el que diem. A mi m'agrada molt, jo crec que vosaltres també. Cucurrucucú, paloma.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
3: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
2: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
3: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
2: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
3: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
2: Reserves al 930 234 522.
3: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimarts 18 d'agost i l'actualitat del dia passa per parlar de Sant Roc. Arenys de Mar l'ha tancat amb èxit de públic. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. La festa major s'ha desenvolupat amb normalitat i la calor no ha evitat que els carrers s'omplissin de milers de persones que han volgut viure la tradició.
1: I avui, precisament, és moment de fer balanç d'aquest Sant Roc per part tant de l'administració local com també de les entitats.
2: Des de l'Ajuntament qualifiquen l'edició d'enguany de rodona i les entitats organitzadores també en fan una valoració positiva.
1: Parlarem d'altres qüestions perquè el servei de socorrisme a les platges d'Arenys a càrrec de Proactiva destaca la tranquil·litat d'aquesta temporada de sol i bany al mar.
2: Les intervencions fetes han estat segons el protocol i no ha calgut lamentar cap afectació greu. També hi ha ajudat un any pràcticament sense meduses.
1: I parlarem del Teatre Principal d'Arenys de Mar, que ja ha posat a la venda les entrades i els abonaments per la nova temporada de tardor.
2: Com és habitual, hi ha propostes de teatre familiar, teatre per adults, música i dansa i retransmissions d'òpera i ballet.
1: I acabarem parlant d'esports, avui de futsal, que obre les portes a la incorporació de nous jugadors i jugadores de prebenjamí fins a sènior.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. Arenys de Mar ha tancat un Sant Roc amb èxit de públic. La festa major s'ha desenvolupat amb normalitat i la calor no ha evitat que els carrers s'omplissin de milers de persones que han volgut viure aquesta tradició. Des de l'Ajuntament qualifica l'edició de rodona i les entitats organitzadores també en fan una valoració positiva.
2: La regidora de festes, Marta Serrano, qualifica d'èxit tant de l'organització com de l'assistència de públic a les activitats programades, també a les novetats d'enguany, que han tingut una bona acollida. Assegura també que estan molt satisfets de la coordinació entre entitats i l'Ajuntament durant tota aquesta celebració.
3: Èxit total, però tant d'organització com d'assistència, com, no sé, la gent va gaudir moltíssim. Les activitats que vam incorporar noves, com el vespreig, la festa de l'espuma, el reconeixement als rocs, també va tenir molt bon acolliment i estem molt satisfets, tant per la feina de l'Ajuntament com per la coordinació entre entitats. Creiem que ha sigut un Sant Roc rodó.
2: D'altra banda, les nits musicals han assolit rècord d'assistència. Marta Serrano explica que hi havia certa preocupació per si l'espai de la zona coberta podria assumir la previsió de públic, però finalment tot va funcionar amb normalitat i en destaca el bon ambient entre els assistents. No obstant això, és conscient que l'espai pot generar certes molèsties al veïnat, però diu s'ha de respectar l'horari establert.
3: I destacaria de les nits musicals això, el bon ambient, el bon rotllo. Evidentment, sabem que al voltant doncs, hi ha habitatges i hem tingut alguna queixa per soroll, però al final són dos dies molt esperats per gairebé tots els aranyencs i seguim valorant molt positivament la festa. Ja et dic, no hi ha hagut cap incident, la gent ha pogut gaudir i hem tingut més públic que mai.
2: Finalment, la regidora ha agraït la implicació de totes les entitats i del personal municipal que han fet possible aquest Sant Roc. A nivell de seguretat, assegura que no s'ha produït cap incident destacable.
1: I, mentrestant, també les entitats organitzadores han fet la seva pròpia valoració.
2: El patronat de Sant Roc, durant el programa especial de Ràdio Arenys, va destacar que la festa es desenvolupava amb normalitat. L'únic inconvenient, algunes de les almorratxes trencades durant la cercavila. Escoltem l'administradora petita del patronat de Sant Roc, Ruterza.
4: Estem molt contents de com està funcionant. L'únic, evidentment, almorratxes trencades, però com més massius, més almorratxes trencades.
2: Normal.
4: Senyal que s'està movent. Nosaltres teníem poques cases apuntades del formulari i els massipets, com sempre, van tocant tots els timbres que troben. S'han obert algunes cases que hem dit, ostres, doncs no ens ho esperàvem aquí, pisos i així. Sol costar més, al final una casa sol ser més fàcil, però el que són pisos sol costar més i ens n'han obert uns quants.
2: Enguany, a més, s'ha assolit rècord de massips i massipes que s'han sumat a la festa. La jornada va començar a primera hora del matí amb l'ofrena i la cantada dels goig i tot seguit la cercavila. Ja a la tarda va arribar la remullada d'autoritats, l'ofici i, finalment, la tradicional dansa d'Arenys davant del xifre.
1: I pel que fa a les activitats prèvies a la Diada de Sant Roc, els organitzadors de la nocturna i la pesta comparteixen una mateixa valoració, èxit i també satisfacció.
2: L'organització de la pesta assegura que estan molt satisfets amb la proposta que repetia el format dels darrers anys. Roser Maresma ha agraït la implicació de la població en una activitat que mobilitza uns 300 voluntaris. També ha destacat que enguany ha incrementat la participació d'infants i joves. A més, la recreació ha incorporat algunes novetats com nous carros i vestuaris i també un nou personatge.
5: En general estem molt contents, vull dir que crec que va sortir molt bé la implicació de la gent, vull dir, tenim unes 300 persones implicades, n'hi ha unes 105, entre 150 i 200 que estan al carrer, però després en tenim unes 100 més que estan a darrere, no? Des d'això, des de, per exemple, el gener estàvem fent els carros nous, que aquest any hem estrenat els carros nous, doncs el vestuari, perquè també hem fet vestuari per remeieres que eren nous, hem fet uns personatges concrets que també els hem incorporat.
2: Tot i que no poden quantificar el nombre exacte d'espectadors, destaquen l'elevada afluència de públic, també procedent d'altres municipis.
1: I qui també ha fet un balanç molt positiu ha estat la colla gegantera.
2: La nocturna tenia com a fil conductor els colors, l'art i la pintura, una proposta que asseguren ha funcionat, tot i reconèixer que potser hi ha hagut menys públic que altres anys. En tot cas, destaquen que la cercavila es va desenvolupar segons el previst. Escoltem Estel Calvo, membre de la colla gegantera.
6: Molt contents. La valoració de gegants cap a nocturna és molt contents, la veritat. Potser vam notar una mica menys de gent, però nosaltres cap mena de problema, vull dir, vam poder gaudir del poble, pel poble, per nosaltres, pels geganters. Ens va passar molt bé, no hi va haver cap mena de problema, tot va anar com ho havíem guionitzat, molt bé.
2: Sant Roc va posar punt i final ahir a la nit amb un concert de veneres a la plaça de les Palmeres, que també va registrar una bona assistència de públic.
0: Ràdio Arenys, notícies.
7: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim, perquè el Servei de Socorrisme a les Platges d'Arenys a càrrec de Proactiva destaca la tranquil·litat d'aquesta temporada de sol i bany al mar. Les intervencions fetes fins ara han estat segons el protocol i de moment no ha calgut lamentar cap afectació greu. També hi ha ajudat un any pràcticament sense meduses.
2: Andrés Francese, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme a Arenys, ha qualificat la temporada atípica, amb calor intensa des del juny, de forma sostinguda, sense onades puntuals, amb una calor intensa i duradora sense descans. Explica que a les platges sempre es produeixen incidents, però el Servei de Socorrisme està allà per atendre'ls i evitar que vagin a més, i així ha estat en els dos casos més greus ocorreguts a Arenys, un cop de calor i una fractura nasal a la plataforma flotant.
9: Una señora y nosotros lo atendimos por un golpe de calor y cuando llegó el servicio de emergencias le diagnosticaron que estaba a punto de tener un infarto, así que fue detectado a tiempo y se fue al hospital. Y luego hemos tenido actuaciones, quizás una así un poco más compleja en las plataformas flotantes. Fue un chico que haciendo una voltereta golpeó la nariz y bueno, hubo que buscarlo con tablero espinal, collarín y todo eso, pero se activó bien el protocolo y tuvo un resultado exitoso, no pasó a mayores.
2: Andrés Francese afegeix un altre factor que fa que aquest any sigui atípic, és la no presència de meduses pelàgiques. Són les més urticants i se'n troben al juliol i setembre. Aquest any, de moment, no n'ha arribat cap. A l'agost sí que se'n troben de les marró, d'ou ferrat, que no són perilloses.
9: Lo que es julio suelen aparecer este tipo de medusas blancas con el aro azul o el aro lila, son las Rhizostoma pulmo, y ese tipo de medusas no ha aparecido, ni siquiera en pocas cantidades, directamente no las hemos visto, y eso es llamativo porque suelen aparecer bancos grandes todas las temporadas. Sí, las que han aparecido ahora, en agosto, que es normal, son las huevo frito, que esas no generan nada, o sea, el nivel de urticaria que tienen es mínimo.
2: El coordinador de Proactiva apunta que pot haver canviat el pH del mar i això no ha portat meduses perilloses. Sigui com sigui, això ajuda a tenir una temporada de moment tranquil·la a punt d'encarar la segona meitat d'agost.
10: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I seguim en clau cultural perquè el Teatre Principal ja ha posat a la venda les entrades tant dels abonaments d'aquesta nova temporada entre setembre i desembre. Com és habitual, hi ha propostes de teatre familiar, teatre per adults, música i dansa i retransmissions d'òpera i ballet.
2: La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50 de la Roda Produccions, obre la temporada el 27 de setembre. En teatre familiar també arriba l'espectacle de comiat per jubilació de la Pera Llimonera, anomenat Rucs, la maledicció del bruixot, Mal de closca, de la cabuda i Bon vent, la versió familiar dels Every Night. Són propostes, en aquest cas familiars, i amb propostes per adults hi ha el concert d'Ernest Prana, l'obra Loop de Ramon Madaula i Sara Diego i l'Estiueig de Pirates Teatre. També l'espectacle Veus veïnes de l'Esbar d'Ensaire d'Arenys de Munt. El responsable de la programació del Teatre Principal, Sergi Fortuny, destaca que les propostes per adults guanyen pes amb nivells d'acceptació com les de teatre familiar.
11: Portem temporades dient-ho que el que és el teatre adults estaran molt, molt bé. O sigui, abans era com el plat fort, sempre era el teatre familiar, que el teníem al teatre sempre ple fins la bandera. I ara, doncs, últimament estem molt contents perquè el que és el teatre per adults està consolidant-se força i estem molt contents de que la gent doncs, confiï en la programació del teatre i ompli la platea.
2: Per Nadal, el Teatre Principal acollirà de nou el Conte de Nadal del Cor Tiamat d'Arenys i el Concert de Nadal i Cap d'Any d'Art Simfònica Jove. I pel que fa a retransmissions, des del Royal Opera House hi ha Manon, de Jules Massenet, i dos grans clàssics, com Carmen, de Bizet, i el Trencanous, de Tchaikovsky. Sergi Fortuny ha destacat també, per altra banda, que dins la programació hi ha atenció a artistes arenyencs.
11: No ens costa gens, temporada rere temporada, hi hagi alguna proposta on hi participi gent d'Arenys, no? El conte de Nadal, a part de participar-hi doncs, tot de nens i nenes del Cor Tiamat, doncs també tenim veus veïnes, com dèiem, d'Arenys de Munt, però també hi podem trobar en l'espectacle Rucs, doncs que les titelles estan elaborades per l'aranyenc Martí Doi. I possiblement, si miréssim allò profundament alguns d'aquests espectacles, possiblement també hi trobaríem alguna altra participació aranyenca, perquè realment hi ha molta gent que es dedica en aquest ofici.
2: Des del Teatre Principal han detectat en els darrers anys un major interès per comprar abonaments de temporada. El d'adults permet veure 4 espectacles a 48 euros. El de retransmissions ofereix les 3 que es faran a 36 euros i l'abonament familiar permet veure 3 espectacles a 12 euros.
10: L'informatiu migdia.
1: I abans de passar als esports, agenda per avui dir-vos que la Biblioplatja ha programat una tarda de jocs de taula. Estarà dedicada als escacs i serà a partir de 6:45 de la tarda a la Picòrdia.
12: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
13: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
14: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
13: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
14: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
13: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem als esports. Avui parlem de futbol sala perquè el futsal d'Arenys obre les portes a la incorporació de nous jugadors i jugadores des de la categoria prebenjamí fins al sènior. La idea és acostar aquest esport a infants i joves per animar-se a provar-lo i formar part d'alguna de les seves plantilles del club.
2: Des del futsal d'Arenys afirmen que el club creix cada temporada. A poc, Pol Alsina, coordinador de l'entitat, ha comentat que la idea no és buscar bons jugadors ni fer grans fitxatges, sinó simplement buscar gent amb ganes de passar-ho bé, que vulguin formar part del club i jugar a futbol sala.
15: Bueno, més nanos que nens i nenes que practiquen futbol sala, considerem que som un esport que ens costa que ens vinguin a provar. Sí que és veritat que quan els nanos el proven, doncs hi ha un gran rati de jugadors i jugadores que s'acaben quedant i que els agrada, però volem això, volem intentar doncs, fer aquesta crida per convidar a tots aquells jugadors i jugadores, ara a l'inici de setembre, que és quan ja comencen els entrenaments, a que facin, bueno, que puguin venir-nos a conèixer, que puguin fer entrenaments.
2: El club també ha fet una crida a través de xarxes socials per trobar empreses que esponsoritzin els diferents equips i ajudin a tirar l'entitat endavant els seus projectes esportius.
15: Jo crec que això és la gran mancança de no crec que només sigui futbol sala, sinó totes les entitats esportives, no? Que, bueno, sempre tenim il·lusió per engegar projectes, per fer coses, però això va molt relacionat també amb tenir recursos per poder-ho fer, no? I tenim com a entitat, doncs, les fonts d'ingressos són les que són, sempre intentem ajustar els preus per intentar posar el mínim preu possible, i llavors per això també, doncs, busquem altres fonts d'ingressos per poder, doncs, portar endavant tots aquells projectes i idees que tenim.
2: El Club Futsal Arenys manté l'escoleta per infants de 3 a 5 anys com a activitat extraescolar i a partir de primer de primària ja tenen entrada al club a la categoria pre-benjamí.
12: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb la previsió del temps, que ens acosta el meteoròleg de la xarxa avui, en Sergi Càrceles. Sergi, què tal? Bon dia.
16: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogó. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui dimarts. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Oriol Leo i Gemma Roig. Tornem, com sempre, amb més notícies demà a partir de la una. Que vagi bé i fins dimecres.
7: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer Riera del Parafita, número 75. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Ansel Claver estan tallats fins a les 6 de la tarda. I demà el carrer de Vall estarà tallat de 10 del matí fins a les 11 del matí. El carrer de la Torre de 8 del matí fins a les 12 del migdia. I els carrers Andreu Guri i Ansel Claver de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui tant a la platja del Cavalló com a la Picòrdia oneja la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
12: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
4: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
5: Aviam. Crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
6: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert. Però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
5: I estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
6: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser, en tot cas, una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
5: Molt bé. Vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
6: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
5: Per què? I qui és?
6: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
5: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i coco sense control sanitari.
7: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
8: Digues, Estanislau, què hi ha?
7: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
8: Aviam, explica'm això a poc a poc.
7: Fa dos mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, masses i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
8: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?

0: Hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
1: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
0: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat. No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
1: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria, el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
0: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
1: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
0: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
1: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
0: Què en penses?
1: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
0: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
2: Què, nois? Com ho tenim, això?
1: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
2: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Però han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessite. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. la premsa s'hi ha

0: abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El Lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
1: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt, que la moguin.
2: Pep!
1: Mare meva del Sant Roser! I tant que crida l'atenció, ja ho crec!
2: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant! Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, és clar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
1: Així doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
2: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
1: Què vols dir?
2: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
1: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
2: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
3: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el Lletraferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al Mercat Vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
1: Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
4: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
1: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què vàrem fer al final?
4: Doncs vàrem seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elisabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
1: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
4: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classes sobretot el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
1: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
4: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
1: Que el coneixia, el poeta?
4: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
1: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elisabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
2: que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
1: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
2: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
1: Perfecte. Aviam si poso una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
2: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
1: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
2: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedella amb espàrrecs i verduretes.
1: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
2: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
1: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
2: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
1: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
2: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre. Per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic. Però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita. Perquè, a més de les classes, es dedica a escriure i a la traducció. I volia estar més lluny de la universitat, on, en paraules textuals, hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa, i per descomptat, no té ni idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
1: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
2: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
1: El què?
2: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
1: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
2: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sustracció.
1: Es deu haver posat feta una fúria.
2: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del Domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera, que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com mi patapum, mi parvall...
1: Una bona recatòlica.
2: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
1: Quina?
2: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletra ferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
1: Llàstima. Perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
2: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
5: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser... si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal.
6: Ràdio Arenys.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
15: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
14: Veniu a veure el futbol en companyia.
15: Disposem de terrassa.
14: Som a la Riera, Parafita 117.
15: Truqueu al 93 792 0019.
14: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
6: Ràdio Arenys.
7: Bon dia, són les dues.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després, Cristina Álvarez.
17: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
7: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
17: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 250.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
7: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
17: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
7: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
17: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
7: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
18: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
7: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
17: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
7: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
19: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
7: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
17: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets, d'una banda.
7: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
20: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
7: Gràcies a Judit, n'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
17: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
7: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
0: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
16: Notícies en xarxa.
7: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre.
17: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
21: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
17: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
7: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
22: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes, aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
23: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
22: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
7: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
17: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la conca del Llobregat.
7: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
1: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
2: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
1: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
2: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
1: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
7: Passant 11 minuts ara del punt de les dues, més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
17: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
7: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat gran.
17: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
7: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
3: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
7: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
4: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
24: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
4: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
7: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat tancat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
5: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patrícia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
8: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres doncs també siguin molt inferiors, i ens ha permès doncs posar en un temps rècord doncs posar en marxa aquesta nova escola bressol.
5: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
7: En punt un quart de tres, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
17: Aquest dilluns al vespre, els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
7: I quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
17: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
7: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
17: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
7: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
17: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
7: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
17: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
7: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
9: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
10: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja el teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
9: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
7: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. el seu proper espectacle en aquesta ciutat. Això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Semblàs.
11: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
12: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem a un contracte.
11: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
7: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio, n'informa Tere Ortega.
13: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
14: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
13: El camí barreja joventut i veterania.
15: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, va descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
25: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
13: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
7: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de l'Olot FM, Natàlia Moreno.
26: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves i adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
27: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important, que és la nostra cultura.
26: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
28: A menudo me recuerdas a alguien.
7: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
28: No, sin miedo.
17: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
7: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
19: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunci quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
0: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
19: Rodri ja és realitat, el que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del club blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
2: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, no creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
19: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió, i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón, en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar el triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
6: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
19: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
7: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta.
21: Ràdio Arenys.
22: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
23: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
22: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
29: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
30: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ràdio Arenys.
7: Bon dia, són 2:45.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
17: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
7: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
17: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
7: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
17: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
7: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
17: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
7: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
9: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
7: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
17: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
7: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça les properes hores. Joan Barberà.
19: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
7: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
16: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
17: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
7: I aquests fets d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
10: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals 9 menors per l'incendi

0: marinera en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
1: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que cometessin la seva funció.
0: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i, especialment, Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí, a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
2: Notícies en xarxa.
3: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
5: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
3: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes, aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
7: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
6: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
3: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
3: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
8: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
9: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en...

0: conjunt la valoració és molt, molt, molt, molt, molt positiva.
1: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
0: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
1: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
3: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
3: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
3: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
5: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
3: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
6: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
7: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
6: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
3: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola d'infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut 2 línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
8: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
9: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres doncs també siguin molt inferiors, i ens ha permès doncs posar en un temps rècord doncs posar en marxa aquesta nova escola bressol.
8: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
3: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
3: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
4: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
3: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la Séquia del Cap.
4: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
3: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després, i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
10: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
11: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
10: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
3: I ara sí, moment per la cultura. Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens explica la Maria Samblàs.
12: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curius, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
13: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024, i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026, i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
12: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
3: i de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i dos dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
14: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
15: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
14: El camí barreja joventut i veterania.
16: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, a descans, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els balcois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
17: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
14: Han estat dos dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
0: Ara sí, arriben els esports. Porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és a hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven al futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el centre d'Esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat. Ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final. Sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
6: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi de Gà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIEC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà. Escoltem el protagonista.
8: I'm gonna give it everything I have and,
9: ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
3: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.
2: Hey, Billy, you there?

Ràdio Arenys. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestà, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: ocean.
1: Aquesta setmana, a Dones en Ruta, tenim a Mireia Segarra Vandellós i Maria Esther Vázquez de Progat, Ginestar. Progat és una associació sense ànim de lucre constituïda per voluntaris del poble de Ginestar, a la Ribera d'Ebre. Tenen molts gats i pocs recursos.